0: on amb el gra.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. I el Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident de fa una estona des de primera hora a la ronda litoral en sentit sud, que deixa menys d'un quilòmetre d'afectacions i un carril tallat. Per altra banda, però, tenim una avaria a la C58, en aquest cas a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que també talla un altre carril de circulació i en aquest cas provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja comptem amb les cues habituals, sobretot en tot el nord de la Trinitat, que deixa retencions de retruc a la ronda de dalt i a la ronda litoral fins a Penitents i fins a concretament la zona de la platja de la Barceloneta. El Llobregat també és una entrada on ara mateix tenim circulació densa, però intermitent, a la B23, al tram del Papiol, però també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, en direcció Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud o retencions cap a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença una setmana que, de moment, no ens ha de portar les calors dels últims dies. Per tant, ja aquest mateix matí, l'ambient fresquet, i amb alguns núvols que a hores d'ara van deixant alguna pluja esporàdica, sobretot a les comarques del Pirineu Lleidatà, també alguna gotellada que es mou a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, però podem dir que al llarg d'aquest matí gran part d'aquests núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol, serà una mica més present quan més cap a la costa. Ara bé, compte, perquè aquesta tarda el temps canviarà radicalment. moment, sobretot al prelitoral, la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, també les de l'Ebre. Ruixats, tempestes, calamarsades seran fortes en molts casos, sobretot a l'Ebre i a les muntanyes del prelitoral. I de moment, fins molt entrat al vespre, no arribaran aquests ruixats arran de mar. Temperatura mantinguda. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà dos dies la detenció dels dos integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis o organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels dos activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran del conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana a Picamoixons. Els treballs duraran dos mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació tornada de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb dos morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment un vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a l'AP7 tant al nord com al sud de Barcelona, a la 2 a l'Anoia, a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Els treballadors asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
4: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit. En no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals, demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salellas van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: Protesta contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte.
5: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. I encara en l'àmbit dels successos, una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Es tracta d'una dona de 57 anys que vivia al primer pis d'un edifici al carrer Bonaire. L'incendi va ser de matinada i va afectar el mobiliari del menjador. Els sanitaris van atendre la víctima, però no li van poder salvar la vida. En l'incendi també hi va morir un gos. L'estructura de l'immoble no va resultar afectada. Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
7: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
8: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar avís d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
6: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Una de les zones més afectades per aquest conflicte és el Ripollès, que afronta amb preocupació el seu futur i temen que afecti la planificació del proper curs, especialment tenint en compte que a la comarca hi ha 4 cases de colònies i això podria tenir un fort impacte econòmic sobre el territori. Ens n'informa la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
9: Al Ripollès, on només hi ha unes 4 instal·lacions d'aquest tipus, l'impacte podria ser especialment notable. És el cas de la Torre del Coll, que dona feina a una 30 de persones.
10: Nosaltres no som la Garrotxa, que hi ha 30 cases de colònies, però al Ripollès n'hi ha 3 o 4. Una és la nostra, que és la casa colònies Torre del Coll, que pertany a Vestiments Aventura i que darrere aquesta casa hi pengen 28 persones. Què vol dir això? Que de moment l'any que ve no tenim cap reserva, o gairebé cap reserva.
9: Des de la casa de colònies de la Torre del Coll reclamen un escolta activa, tal com passa amb altres professionals, perquè adverteixen que aquest conflicte podria tenir repercussions greus en el teixit econòmic de la comarca.
10: No se'ns ha escoltat mai, mai, com a autònoms, com a petites empreses. Espero que algun dia o altre doncs, se'ns escolti com es fa als metges, com es fa als mestres, com es fa als bombers.
9: Malgrat la incertesa d'aquesta situació, Navarro confia que els docents i el govern arribin a un acord que permeti desencallar aquest conflicte el més aviat possible.
1: I a Mataró, a partir d'avui, els alumnes del cicle d'infantil de l'escola Rocafonda faran classes a l'edifici de primària del mateix recinte, després que la matinada de dimecres a dijous va caure una part de la teulada i va obligar a tancar l'edifici. Des de llavors s'ha estat treballant per habilitar les noves aules i també ha calgut modificar les activitats, la programació i la metodologia de les properes setmanes per adaptar-la a les noves circumstàncies. Les famílies continuen en xoc per les greus conseqüències que hauria pogut tenir els fets, tal com explica Jordi Esquerra, membre de l'AFA de l'escola.
11: On hi ha hagut el despreniment és un lloc de pas constant tant per les famílies a l'hora d'entrada i sortida de l'escola com dels infants en el seu dia a dia. No? Llavors, bueno, el fet de veure que és només fruit de la casualitat, que en canvi de passar en horari escolar és passat a la matinada, però que, clar, si hagués passat en un altre moment ens podria haver enganxat a qualsevol de nosaltres.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
12: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una 60 d'ajuntaments ja han aprovat, de fet, mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació de la Carina Bellvé.
13: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, en declaracions a la xarxa.
14: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
13: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: I l'alberg del municipi de Serós, el Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I avui també us expliquem que un exemplar de dofí llistat va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent de Mataró, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. L'animal està en bon estat i està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
15: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente si se acercan tanto a costa son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: Nou minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Després d'una primera part sense gols, un doblet de Vinícius va sentenciar a la represa. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
16: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà una nova final, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
17: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble. A donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
18: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó de la seu del districte. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folch al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Pollense i l'Alcoià. Demà a la una se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha reformat o ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles a la Noguera en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé, la gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Es muy pequeño, lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se sentió un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistas, y así sigui passant aquesta setmana.
5: Crea un ambient molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes, i a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
7: La xarxa de comunicació local.

físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb una avaria a la C58 a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i provoca a hores d'ara 1 quilòmetre de cua. Per altra banda, ja comptem amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc també a la Ronda de Dalt, fins a Penitents. Al Llobregat ja tenim circulació densa a la B23 des del Papiol i a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca. I pel que fa al temps, comença una setmana que de moment no portarà les altes temperatures i la calor dels últims dies. Aquest mateix matí l'ambient és ja fresc i cau alguna pluja esporàdica, principalment a les comarques del Pirineu Lleidatà i entre les comarques de Girona i Barcelona. Al llarg d'aquest matí, gran part dels núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol més present quan més a prop de la costa. I atenció, perquè el temps canviarà radicalment aquesta tarda. S'esperen ruixats i tempestes al prelitoral, a la Catalunya central, a les comarques de Lleida i també de l'Ebre. De moment, fins molt entrat al vespre, els ruixats no arribaran arran de mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suar en titulars. Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 de la

0: Matí al ple del Congrés per explicar la situació de la Global Summit Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà justament a la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. I de nou a casa nostra, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació especial de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment una vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a la P7, tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2, a l'Anoia, a la C65, a la Costa Brava, i a la C32, al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
1: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit. En no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals, demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
0: I més protestes encara, aquesta vegada contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte. Ho explica un dels seus portaveus, en Gerard Batalla.
2: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que ja s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
0: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I a Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda s'ha convocat una concentració davant del consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten per ara que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. Arribarem a 7:45 explicant-vos que hi ha preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
3: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
4: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
5: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
3: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes que ajuden a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia els detalls la Núria Parera, del Nou TV.
6: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
7: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
8: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que considerem iguals com agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la traveta un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
6: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
0: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
9: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellver.
10: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
11: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
10: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: L'alberg del municipi de Serós, al Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I marxem ara cap a Mataró perquè un exemplar de dofí llistat, ara ho dic bé, va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent. Justament això, com us dèiem, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. Està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i la Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat, nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
12: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente si se acercan tanto a costa son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
0: Música. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
13: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
0: Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patri Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
14: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
15: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
0: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. El Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folch al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui, a la 1 del migdia, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Coulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival de Girona a semifinal serà el València, amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany, les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Coulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
16: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer, y estoy muy contenta y orgulloso con afición, hay que seguir siempre. Nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado. Bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar. Cada partido es como final, hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
0: Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila. la fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé, la gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Que sea muy pequeño lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se dio un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistas, y así pasando esta semana.
5: Crea un ambiente molt, molt bonic de comunión entre el públic i els mateixos artistes, i a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
0: Falset s'ha convertit aquest cap de setmana en el gran aparador de vins de la DO Montsant i la DOQ Priorat, on s'han fet unes 56.000 degustacions. En aquesta 31a edició de la Fira del Vi, la capital del Priorat ha comptat amb la participació d'una seixantena de cellers que han ofert els seus vins a prop de 30.000 visitants. Música i activitats culturals han complementat la fira que enguany, com a principal novetat, s'allarga fins avui. Fins avui dilluns, amb una jornada destinada als professionals del sector com distribuïdors, restauradors i sommeliers. La trobada reunirà, o ha reunit, de fet, cellers de la DO Montsant i la DOQ Priorat per facilitar contactes comercials i generar noves oportunitats.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representats. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 4 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen, amb aquesta aturada, que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Aprofundirem en aquest conflicte laboral tot seguit en connexió amb la Televisió de Girona. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, destaquem que el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, el clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és dilluns, i per tant volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, Enric, la situació viària és complexa en aquest matí de dilluns, sobretot perquè s'ha produït una avaria a la C58 de sortida ben bé a 1 quilòmetre de la zona de l'Ús del Llobregat, i això està dificultant molt la sortida per la ronda del litoral, on hi ha 6,5 quilòmetres de congestió. Si seguim els accessos nord, també tenim aturades a Sabadell cap a Barcelona, uns 4 quilòmetres, també aturades a la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries, i a la C17 a Mollet cap a Barcelona, en el cas de les rondes, molt carregades, sobretot aquestes vies en aquests moments, presenten molts punts de lentitud, i a la P7 a Barberà en sentit Tarragona. Anem als accessos sud per mencionar la 2, entre Cornellà i Molins cap al Llobregat, 8 quilòmetres de lentitud, també complexa l'entrada per la Diagonal, per la B23 i també la sortida en el cas de la C32, a les seves connexions amb la Ronda i les rondes, molt carregades, per tant, matí intens, que esperem doncs, que es resolgui ràpid, però sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, encetem una setmana amb la calor a ratlla. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, a hores d'ara, Doncs una temperatura que no ha variat gaire respecte als últims matins, per tant, un ambient frescal, però lògicament ja el sol comença a estar a l'horitzó i de seguida va pujant aquesta temperatura. També atenció al llarg d'aquest matí perquè encara queden alguns ruixats. Aniran caient d'una forma immediata, ja al llarg del matí s'acabaran retirant, però algun ram una mica més important, la immediata hora, hora i mitja, al voltant del Pirineu, sobretot entre el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà. I per una altra banda, alguna gotellada a les Terres de l'Ebre o també cap a l'Alt Penedès, per exemple. Però ja diem, la tendència que aquest matí, cada cop les clarianes siguin més nombroses, per bé que a hores d'ara doncs, el cel està carregat a moltes comarques. Aquesta tarda, soroll, molts trons, moltes tempestes, lluny de la costa. Arran de mar, no serà gairebé fins que es faci de nit que arribi algun ruixat, però del prelitoral cap a l'interior i especialment comarques de l'Ebre, comarques de Lleida, comarques de la Catalunya Central i del Pirineu, déu-n'hi-do el sidral que hi haurà aquesta tarda. Atenció, bàsicament, al sud de Lleida i a les comarques de Tarragona, interiors de Tarragona, amb les calamarsades que hi haurà. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que a Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poca estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència molt limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres iniciatives, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Preocupació de les entitats de lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Tots els detalls en la següent crònica de l'Ester Minguell.
4: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
5: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes, perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
6: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
4: Fons d'Esplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: I les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats, sense comptabilitzar els indirectes, que ajuden a estar clar a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia amb més detalls la Núria Parera des del Nou TV.
7: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
8: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
9: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, si ens constem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
7: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
1: El govern vol que l'exercici físic entri de ple en el sistema sanitari. A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu del territori. La mesura vol reduir medicació innecessària i reforçar la prevenció, però obre molts interrogants sobre organització, recursos i coordinació amb els municipis. En parlem tot seguit amb Francesc Alòs. Ell és metge de família i portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Alòs, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia. Gràcies.
1: Per què resulta útil ara que els CAP puguin prescriure exercici físic? Quines patologies o situacions de salut se'n poden beneficiar realment?
10: Clar, la prescripció d'exercici és una demanda, jo diria, col·lectiva ja des de fa molt temps, que bàsicament el que pretén és connectar la consulta amb la societat, amb la comunitat. És a dir, que puguem vehicular, això és, com us dic, és una demanda ja de fa molt temps per part dels professionals, que més enllà de donar un consell puguem vehicular aquest pacient a la societat, a la comunitat, al seu gimnàs, al gimnàs, al centre cívic, a la zona pròxima al seu domicili.
1: Aquesta iniciativa tan de sentit comú podria fer-nos pensar que fins ara s'ha estat medicalitzant massa patologies que es podrien potser haver abordat abans amb hàbits saludables.
10: Així és. De fet, el que d'alguna manera pot produir el fet de que no puguem vehicular aquest pacient, és a dir, que li haguem de donar una solució, un tractament a la consulta i que aquest tractament quedi en això, en un tractament farmacològic o en un consell que molt sovint no s'acaba adherint aquest pacient a aquest consell perquè d'alguna manera queda en això, queda en un consell, no? Doncs el gran avantatge podria ser això, aquesta desmedicalització, sempre i quan puguem aplicar-lo arreu del territori.
1: Francesc Alòs, des de la Generalitat, us han explicat clarament com s'ha d'organitzar el circuit, qui fa què, com es deriva el pacient i com es farà el seguiment d'aquesta persona?
10: Des de el departament, el que hem rebut és una informació i una informació via nosaltres ha sigut via correu electrònic a través del grup d'exercici físic. Ens han comentat que és una prova pilot, per tant, no no pretén, pel que sembla el document, a fer-lo extensiu d'entrada a tot el territori, és a dir, que la gent no cregui que pot anar al seu metge, a la seva metgessa, i demà mateix la pot derivar a un gimnàs. No és això, això és una prova pilot, però és cert que el que hem sol·licitat és informació. Hem demanat nosaltres com a societat que volem saber la lletra petita, volem saber operativament com això es pot implementar a la consulta i als diferents centres.
1: Clar, perquè a mi el que em preocupava, a banda de que això pot també sobrecarregar les vostres consultes, és que el programa depèn també de pavellons, de consells esportius, d'equipaments municipals. Si no hi ha un model clar de coordinació, qui assumirà el cost de tot això? I això, si hi ha una predisposició real dels ajuntaments, que també suposo que ja tenen prou feina a vegades amb gestionar els seus equipaments municipals.
10: Hi ha molts interrogants i no només interrogants des de l'àmbit potser més clínic, més sanitari, no? Sinó interrogants administratius, de gestió, inclús de l'àmbit econòmic, de recaptació de tot aquest tema, no? Clar, jo em vull quedar que almenys està a l'agenda del departament. Això és una part molt positiva, que almenys se'n parli, almenys sigui una pretensió, no? Però aquests interrogants són els que tenim i els que ens agradaria poder resoldre.
1: Francesc Alòs, en tot cas, doncs ens quedem amb aquesta afirmació positiva i anirem veient com es va desenvolupant aquest pla pilot i quins resultats té. Gràcies, bon dia per atendre'ns.
10: Moltes gràcies. Merci. Gràcies.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten la R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I també ho destacàvem en titulars, la plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Anem, doncs, cap a Girona. Allà hi tenim en directe la Natàlia Benjoc i l'Eduard Llinàs. Està clar, de Televisió de Girona. Bon dia, Eduard. Dóna'ns més detalls d'aquesta vaga que pot deixar el temps de flors una mica tocat, eh?
11: Bon dia des de Girona, on l'actualitat informativa se centra aquí, a la deixalleria, en unes instal·lacions que avui estan sent la seu de les protestes del Comitè d'Empresa de Girona Més Neta, que ha anat a la vaga, una vaga indefinida i una vaga que arriba pressionant al màxim abans del temps de flors, que serà aquest proper cap de setmana. Amb nosaltres hi tenim tota una representació, que ja ho veuen, està repleta de gent que vol, doncs, manifestar-se i reivindicar aquestes millores laborals, i amb nosaltres tenim alguns dels portaveus de Girona Més Neta, en aquest cas en Gregorio Soto. Què tal, bon dia?
12: Hola, bon dia.
11: Què és el que ha passat? Perquè durant el cap de setmana parlàvem amb Gregorio d'aquestes negociacions, de la bona voluntat que teniu per arribar a un acord i no tenia que anar a la vaga indefinida, però sembla que un aspecte que és l'IPC, no?, ha estat el que ha detonat que al final no es desconvoqués aquesta vaga.
12: Exacte, semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats privats o som funcionaris públics.
11: En aquest cas, hi ha perspectives de desconvocar d'aquesta vaga?
12: De moment avui ja tornem a estar reunits a les 5 de la tarda al Departament del Treball amb mediació i amb l'empresa. En principi, si avui arribéssim a un acord, igualment aquest hauria de ser refrendat per la plantilla. El seguiment avui està sent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí, menys els que estan treballant per serveis mínims aquí.
11: Doncs nosaltres ara doncs el seguirem escoltant. Sí que és veritat que l'alcalde doncs ja ha fet una piulada a X doncs lamentant aquesta decisió i aquesta situació entre l'empresa i els treballadors, i mentrestant, doncs evidentment, si el sistema de recollida ja estava generant diferències en els últims temps, doncs imagineu-vos ara amb aquests serveis mínims. De fet, l'Ajuntament ja ha convocat una reunió d'urgència per tractar aquesta vaga i per informar a la ciutadania degudament d'aquests serveis mínims, però mentrestant el que està passant aquí és això, aquesta protesta dels treballadors que no sembla que estiguin disposats a acceptar menys del que creuen que mereixen.
1: Gràcies, doncs, Eduard. Pendents d'aquesta reunió a les 5 de la tarda amb el Departament de la Generalitat i amb l'Ajuntament. Gràcies, doncs, companys. Per arribar a 8:45 del matí, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
13: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene, como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: El Barça femení jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Peyor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
14: Se dice pronto, parece fácil y no lo es. La verdad que es increíble. Más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
15: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folk al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui a la 1 del migdia se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. I victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària per 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Veseli i Will Klimburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se a l'encert de Punter i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pascual es garantiran el dret a disputar el play-off. El tècnic explica com afronta el vestidor el tram final del campionat.
16: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final, i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir bé aquesta competició. Per tant, més enllà avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona, i seguirem.
1: El Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se per 104 a 102 al segon classificat de l'ACB. Va destapar Obah Soan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomf per sobre del descens. Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit, però, aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de El Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: I més música encara, perquè Girona ha baixat el taló de les trenes en una edició que ha reunit més de 32.500 espectadors. Buhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys, han estat els encarregats de posar el punt final al festival amb dos concerts a les escales de la catedral. La banda ha combinat grans èxits amb les noves cançons del disc Sempre dempeus. Amb les entrades exaurides, el grup de Calafell ha convertit la cita en una celebració col·lectiva. El carisma de Guillem Soler ha marcat el ritme amb un directe vibrant i fidel a l'estil festiu de la banda.
1: Perquè és una sort, perquè la motivació la trobo en els meus amics, en el públic. O sigui, jo ahir estava fet pols perquè venia de Mallorca, havíem dormit molt poc, em vam agafar un avió a les 10 del matí i havíem anat a dormir a les 3. I és sortir a l'escenari i veure 8.000 tios allà a Calafell cantant i se't passen tots els mals. O sigui, al final, quan fas el que t'agrada... O sigui, el que té que tenir problemes per motivar-se és el que té una feina que no li agrada, no? Però nosaltres som uns privilegiats.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv

0: R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran, això sí, 2 mesos. Tots aquests canvis arriben en la mateixa setmana que s'acabarà la gratuïtat del servei. Connectarem tot seguit en directe amb 2 punts amb afectacions des de l'estació de Falset, Marçà, al Priorat, i des de l'estació de Valls a l'Alt Camp. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. El portaveu del comitè d'empresa de Girona Més Neta, Gregori Soto, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa.
0: Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, el Clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. I de la cultura destaquem que l'Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després, deia, de la dissolució del grup icònic, amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous vinent.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Doncs justament de l'última hora dels 2 detinguts i de la resta dels membres de la flotilla en volem parlar ara amb Sofia Peris. Ella forma part d'aquesta missió solidària que va ser interceptada dijous passat i que actualment és a l'illa grega de Creta. Bon dia, Sofia, i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Quina informació teniu ara mateix sobre l'estat de Saif Abu Keshek i de Thiago Ávila? Heu pogut parlar amb les seves advocades, amb els equips consulars? Temeu per les seves vides ara mateix?
2: Doncs, de fet, ara t'estava escoltant a tu i crec que aneu tenint informació més actualitzada vosaltres perquè aquí, doncs, bé, no sé ben bé què ha arribat i què no, però això, estem... Totes les que vam ser segrestades per l'estat d'Israel estem sense telèfons, estem sense ordinadors, llavors al final sí que la prioritat és anar...

0: és el que necessiten això, doncs, els nostres companys, en aquest cas el Seid i el Tiago, perquè des de la idea aquesta col·lectiva, doncs, si hem preparat una missió totes i no hem tornat totes i hi ha gent que encara està en perill, la prioritat és fer el que necessitin, no? Llavors sí que des d'aquest punt més estratègic estem pensant-ho així i les advocades ens van actualitzant, però crec que amb els ritmes de tot i amb coordinar tota la gent també que estem aquí sense, doncs, amb molts dels recursos comunicatius que teníem perduts, crec que aneu estan actualitzades més vosaltres que nosaltres. De fet, ho comentem que ens anem assabentant de les coses més per les notícies, però bueno, justament per això també creiem que és important poder ser aquí i que pugueu, com justament aquesta tasca més comunicativa, i anar estant al dia tant com podem.
1: Sofia, vosaltres coneixeu personalment Saïf Abu Keshek. Quin és el seu vincle amb moviments sindicals i humanitaris palestins i com encaixa això amb l'acusació que li fa Israel vinculat amb això, amb entitats terroristes o amb agrupacions terroristes com Hamas?
0: Bé, en Saïf, jo el conec, estava just ara aquí amb la Masmi, amb una altra companya que està a la IAC, a la Intersindical, I bé, al final és evidentment no els vincles amb el terrorisme, doncs és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé. Els molesta, a més, Saïf és una figura com... Ja ho deu saber la gent que segueix aquest moviment, molt de referència en aquest sentit, i tot el que el pugui atacar Israel i pugui deslegitimar-lo, i en aquest cas ho fan, doncs, amb l'acusació de terrorisme, ho faran perquè és algú que realment té força en contra d'ells. Però bueno, és una persona, això, que està a la Intersindical Catalana i que està amb nosaltres militant dia a dia i...
1: Tenim alguna dificultat amb la teva imatge, però una resposta molt ràpida, si pot ser. Sofia, les embarcacions que continueu a Creta de la flotilla, quina és la vostra situació? Hi ha voluntat real de reprendre la missió humanitària cap a Gaza o voleu esperar-vos a saber què passa amb els dos retinguts?
0: Doncs ara mateix, com comentava, la prioritat és entendre què és més important pels retinguts. Al final, com, perquè també ho lliguem amb la lluita pel poble palestí, no? En el sentit que quan hem fet una missió col·lectiva amb un fi i amb la idea de que això, de que col·lectivament hem d'aconseguir-ho, també creiem que és com per anar fins al final amb el que es proposava amb aquesta missió i també amb el que vam parlar amb les entitats palestines que la recolzaven, és que és una cosa col·lectiva i que primer hem d'estar com segures de que això, com és viable i de que no implica posar-nos en un risc excessiu que no els hi aporti res a elles, com les que estan dia a dia a terra del poble palestí. I llavors, en aquest sentit, creiem que això, que prioritzar, entendre què necessiten en Saïf i en Tiago és important, i també ho hem parlat així amb les entitats palestines. Aleshores, al final també veiem que l'estratègia de l'Estat d'Israel en aquest sentit ha sigut molt desconnectar els nostres moviments, no? Ara mateix tenim els vaixells que s'havien d'unir a Grècia que ja no s'han pogut unir durant la travessia, tenim els vaixells de Turquia, tenim les 1000 Madleins, que són aquesta altra organització que també s'anaven a unir, i estem tots com molt desmembrats per diferents punts del Mediterrani. Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí, doncs, avaluar què és el millor tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saïf i en Tiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així, i en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els hi volem donar és que aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: Sofia Peris, molta sort, gràcies per atendre'ns i n'estarem pendents, que vagi bé.
0: Igualment, moltes gràcies. Adéu.
1: Mentrestant, continua el frec-a-frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poques estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià.
2: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És una altra de les novetats destacades del dia. A partir d'avui, la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres, és el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Anem, doncs, cap a l'estació de Marçà-Falset, al Priorat, amb la Clara Marchiegui i la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Com va la represa del servei en aquest punt on sou vosaltres?
3: Bon dia, companys. Doncs ha passat un primer tren a les 7 del matí i ara ha de passar un segon tren que estava previst per 8:45 i que de moment ja sabem que va, segons posa les pantalles de l'estació, amb 15 minuts de retard. Anem a parlar tot plegat sobre aquesta represa. Primer comencem amb l'alcalde de Marçà, el Josep Maria. Molt bona tarda.
4: Hola, bon dia.
3: Bon dia, és que estic acostumada a dir bona tarda. Com porteu aquesta represa? Al final, ho parlàvem abans, és una reivindicació que ve de molt lluny, que ha estat sempre una mica oblidat aquest tram de via.
4: Sí, bueno, lo portem com tota la vida, pues malament, perquè ja ens hi hem acostumat. La gent ja no ve el tren i el que ve pues, ha de vindre molt de temps. Ara estàvem parlant amb aquesta xicota aquí, que jo fa 35 anys ja anava a Barcelona i anava millor que ara. És un desastre. I bueno, he mirat abans de vindre, l'any passat va haver 1.800 retards en aquesta línia i 3.000 trens que no van sortir. I això... Però bueno, aquí ja estem acostumats a que mos tinguin així.
3: A més, se suma que també teniu una via única, llavors l'única alternativa és per carretera, que tampoc les carreteres no estan el més adequades possible.
4: Sí, clar, només falten ara les obres aquestes d'aquí baix a les Borges, que estem sitiats aquí, hem de buscar alternatives constantment.
3: Parlem d'aquesta via única, al final hi ha vegades que el tren ve amb puntualitat, però s'ha d'esperar aquí perquè coincideixen amb un tram que han de circular dos trens i llavors també tot això provoca que hi hagi més retards, no?
4: Sí, a les estacions són intercanvi. Un tren abans d'anar cap a l'altra estació ha d'arribar a l'altre i això provoca que es vagin acumulant retards, sí.
3: Alcalde, moltíssimes gràcies. Anem a parlar també amb una usuària d'aquest servei, la Marta Maduell. Molt bon dia, Marta.
5: Bon dia.
3: Explica'm com t'has adaptat tu amb aquests canvis durant aquests mesos passats.
5: He anat provant diferents alternatives. Hi ha l'opció d'anar amb transport interurbà, amb bus, des de Falset fins a Reus i des de Reus agafar un altre bus cap a Tarragona. Això també doncs, suposa un canvi allà, no? Un temps d'espera és més temps. També he provat algun dia el transport alternatiu que oferia la Renfe, però hi havia poques línies de transport alternatiu que anessin a Reus només per anar a les Borges. Molts paraven a molts pobles, el que suposava hora i quart de trajecte del que normalment amb tren són uns 20-25 minuts. Llavors, el que he acabat fent és utilitzar el transport privat.
3: Molt ràpid, Marta, confies en aquesta represa, en que tot això a poc es vagi solucionant?
5: Jo de moment li donaré un temps de marge abans de confiar en el tren, perquè és que si no, no te'n pots enfiar per anar a treballar.
3: Doncs Marta, moltíssimes gràcies i companys, ja ho veieu, avui dilluns de represa d'aquest servei aquí en aquesta via, en aquest tram que arriba fins a Marçà-Falset, però ja us expliquem que el primer tren ha anat amb retard i aquest segon també està previst que arribi uns minuts més tard.
1: Està clar que de moment aquesta represa no acaba de satisfer ni els usuaris ni els alcaldes. Gràcies, companys. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i mentrestant Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. A l'estació de Valls, a l'Alt Camp, hi tenim el Miquel Rosic i l'Àlex Alonso de TAC12. Bon dia, Àlex. Com encara el Camp de Tarragona aquestes obres?
6: Doncs les encara novament amb resignació. 2 mesos més sense tren, sobretot aquí, a la capital de l'Alt Camp, a Valls, on ja les freqüències no són les que necessitaríem per enllaçar amb la capital catalana, amb Barcelona. Ara, fins al 6 de juliol, tornaran a no passar trens per aquí, per la capital de l'Alt Camp, per l'estació de Valls, i això fa que sumi novament aquestes obres, a les que, per exemple, ja hi ha els túnels del Garraf. Això fa que hi hagi molts busos que vagin directes d'aquí
7: al Prat de Llobregat, perquè també entre Sant Vicenç i el Prat hi ha aquest servei alternatiu per carretera. Tot això en volem parlar amb les plataformes usuaris d'aquí, de la capital de l'Alcamp, amb el Nil Magrinyà. Nil, bon dia.
8: Bon dia.
7: Nil, noves obres, dos mesos més. Podríem dir que són necessàries, però com sempre venen amb manca d'informació.
8: Sí, exacte. Les obres està bé, celebrem que es facin perquè són necessàries, sobretot per treure limitacions i per seguretat. Però la Generalitat doncs, no decepciona i, com sempre, doncs, tard i malament. Llavors, tenim un pla de servei alternatiu. Aquí tenim l'horari, que a més està incomplert, costa molt d'entendre, per internet és difícil de trobar. I bé, doncs seguim amb la tònica de sempre.
7: Sobretot aquest, hi ha aquest servei alternatiu, hi ha quatre freqüències al dia, coneixen Valls i el Prat de Llobregat, perquè hem de recordar també les obres dels túnels del Garraf, i hi ha dos serveis directes entre Valls i Barcelona-Sants, que primer aquí no surten i segon es van comunicar res durant un cap de setmana de pont.
8: Sí, de fet aquests dos serveis directes, que són el primer i l'últim de la nit, els vam aconseguir després de fer molta pressió i gairebé de suar sang aquest divendres o dissabte, i de fet aquí no surten, llavors és difícil que la gent pugui saber què hi són si venen aquí i no apareixen. També es va demanar que els horaris de l'autobús sortissin als teleindicadors de l'estació, i si entreu a l'estació veureu les pantalles en blanc.
7: Molt bé, i és superràpid. La gratuïtat acaba divendres, dissabte es torna a pagar per un servei que continua igual.
8: Sí, nosaltres estem d'acord en que el transport públic s'ha de pagar, però s'ha de pagar si funciona. Llavors, si volen que el transport públic es pagui, doncs que es pagui allà on funciona, i allà on no funciona, evidentment, doncs ha de continuar sent gratuït.
7: Doncs perfecte, Nil, moltíssimes gràcies. Doncs això és el que dèiem, sobretot aquests busos directes. Un surt a 6:45 del matí de Valls per arribar a Barcelona i un torna al vespre, a 7:45 del vespre, surt de l'estació de Barcelona Sants directe aquí a Valls. Ja us podem anunciar que el d'aquest matí, el primer que havia de sortir, no ha sortit perquè no s'ha trobat el conductor de l'autobús, i per tant no hi ha hagut aquest primer servei directe al matí entre Valls i l'estació de Barcelona Sants.
1: Quina llàstima, Àlex, que un cop més tantes i tantes oportunitats que es desaprofiten per fer bé les coses. Gràcies per aquesta última hora, que vagi molt bé. I de l'Alt Camp ens anem ara cap a Girona, perquè la plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions, tal com assegura Gregori Soto, portaveu del comitè d'empresa. N'ha parlat, de fet, fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
1: 10 minuts per arribar a les 9, preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
10: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
11: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
12: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
10: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han de decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Temps ara per als esports amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: El Barça, que haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després del triomf del Real Madrid sobre l'Espanyol.
13: Sí, 0-2 dels blancs a l'RCD Stadium. Dos gols de Vinícius que greugen encara més la crisi de l'Espanyol, que fa 17 jornades ja que no guanyen. La victòria blanca situa el Real Madrid a 11 punts del Barça, just abans de visitar diumenge al Camp Nou, on els blaugranes podrien ser campions, en cas amb un empat ja en tindrien prou. Per què fa a l'Espanyol, amb aquesta derrota podria acabar la jornada només 3 punts del descens, si és que avui el Sevilla supera la Reial Societat. Justament Omar ja parla del decisiu partit contra els sevillans aquest diumenge, aquest dissabte a Sevilla.
14: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana, porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no, las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
13: El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la sisena consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Van marcar Salma Parayuelo, Eva Pallor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olímpic de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu valoren la classificació.
15: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
16: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
13: L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontajau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Coulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival del Girona a semifinal serà el València amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontajau. Enguany les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Coulibaly agraïa el suport de Fontajau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
17: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer, y estoy muy contenta y orgulloso con afición, hay que seguir siempre. Nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado. Bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar. Cada partido es como final, hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
13: Victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària, 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els quatre primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Vesely i Will Clyburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se l'encert de Panter i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pasqual es garantiran el dret a disputar el play-off. I el Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se 104-102 al segon classificat de l'ACB. Va destacar Obasohan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomfs per sobre del descens. Doncs bones notícies en aquesta jornada, tant pel Barça com pel Baxi Manresa.
1: I tant que sí. Gràcies. Fins demà, Cristina.
13: Fins demà.
1: I ara abordem la cultura. 30 anys després de la seva dissolució, El Último de la Fila va tornar a sonar en directe ahir a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'Estadi Olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no va aconseguir, això sí, igualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb L'Último de la Fila aquest dijous. Així doncs, amb la música d'aquest esperat retorn als escenaris, ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, una de les membres de la flotilla, ha explicat a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
2: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així, i en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els hi volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a l'A2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol i també a la C60 a la Roca del Vallès. A banda, també es va normalitzant la circulació, tot i que amb retencions habituals a la C58 a Sabadell, que ha estat afectada per una avaria a primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, el Servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Reobre el recorregut Reus-Móra la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser, en aquest cas de l'R3, i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen també alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per a algunes obres. Paral·lelament, avui també comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders també per obres en aquest tram. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. A les 5 de la tarda d'avui hi ha una nova reunió amb el Departament de Treball i el Comitè d'Empresa per avançar en aquestes negociacions. I pel que fa al temps del dia, comença amb un temps variable i ambient primaveral amb alguns xàfecs, sobretot ara al matí, al Pirineu, Prepirineu i zones de l'oest. A partir del migdia també creixeran nuvolades que deixaran ruixats i tempestes més extenses i localment intenses també, especialment a la tarda i de cara a la nit.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol amb la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra hi han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat a dins del local. De moment no hi ha detingut. Tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que s'han localitzat també restes de bales dins del local. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, membre de la flotilla, ha explicat avui a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
2: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareix el dijous al Congrés per tal d'explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C-17 a Tona deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, a la B-23 a Sant Feliu i també a la C-60 a la Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R2 Sud per una incidència en la senyalització a l'estació de Sitges. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de l'R15, l'R3 i l'R4. Reobre el recorregut Reus-Moralanova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A banda, paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar sense servei en el temps de flors.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió presentada aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior ara fa 2 anys. Només un de cada 10 ciutadans creu que la seva veu compta molt o bastant dins de la Unió Europea. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol a la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que sí que s'han localitzat les armes, les bales, volien dir, dins del local. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. N'ha parlat avui a la xarxa Gregorio Soto, portaveu de Girona Més Neta, que ha assegurat que el seguiment és del 100%.
2: El seguiment avui està siguent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí menys els que estan treballant per serveis mínims aquí. Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga, deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
1: A les 5 de la tarda hi ha prevista una nova reunió amb el Departament de Treball i també el Comitè d'Empresa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat dels motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts a la carretera aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps es demana més prudència i consciència del risc. Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i es faran un total de 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també en patrullatge de país. La vigilància reforçarà mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I Rodalies recupera avui un recorregut sense servei des de fa mesos, el tram de Reus Móra la Nova de la línia R15. Ara bé, Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat al 100%. Ens amplia aquesta informació la Laura Casas de Tarragona Ràdio.
2: Tot i la represa d'aquest tram, continuen alguns plans alternatius de transport, com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, diu que és important reobrir línies, però que l'R15 està lluny de recuperar la normalitat.
3: Amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. És a dir, és important reobrir les línies, no és bo tindre línies tancades, però la R15 no té normalitat.
2: D'altra banda, aquest dilluns, Adif ha començat les obres de millora entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus.
1: I Girona ha despertat avui en vaga d'escombraries per la falta d'acord amb Girona Més Neta. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Ens amplia aquesta informació Pau Villafanya de Girona FM.
4: La plantilla de Girona Més Neta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Més Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
5: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir. I des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. I és el que diem, si som una empresa externa ho som per tot.
4: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 4 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Magrat és campió de la Lliga Catalana.

0: La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Can Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Magrat es proclama campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Els magratencs es van assegurar del títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. Tanmateix, segons explica el capità de l'equip, David Trujillo, la Lliga no ha sigut gens fàcil, ja que tots els equips han presentat un nivell molt similar. Escoltem l'entrevista amb el capità de l'equip, David Trujillo. Bé, el Club Tenis Magrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-offs de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
1: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una lliga fàcil, perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem, la veritat és que ha sigut tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat, i no vull pecar de falsa modèstia, però hem de modèstia, però sí que és veritat que hem tingut... hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat, doncs, així de... no massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hàgim sigut, hem quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè ho entenguis. Clar. O sigui que bé, molt, molt satisfet, i ara esperant a veure si aquesta segona fase, doncs a veure si podem fer alguna cosa.
0: Val, per tant no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica de... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho han anat veient.
1: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim un molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan, vull dir, que estaven... ha estat molt anivellada, penso.
0: Molt bé, molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
1: A l'últim partit.
0: A l'últim partit.
1: Aquest diumenge passat. Sí, sí.
0: Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no.
1: Correcte, havíem de guanyar per ser campions. Havíem. I vam guanyar.
0: Contra qui vau jugar?
1: Contra el Sant Celoni.
0: El Sant Celoni.
1: Sant Celoni.
0: I quan vau quedar de resultat?
1: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
0: Molt bé.
1: Si són 5 partits i s'han de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
0: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que a l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
1: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. En l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8, entre cometes, sants, i sempre hi ha hagut 2 o 3 que han estat tocats físicament, i això, doncs, ha suposat un handicap per nosaltres, tot i que menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? Però sí que és cert que és el que hauríem de treballar entre tots més, és cuidar-nos més físicament i fer... Bueno, el tenis, jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
0: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40? És a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
1: Més en compte en què et refereixes?
0: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
1: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents, i quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs pobres genolls és més fàcil, bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se, però va, pel que fa a la manera de jugar a tennis, segur no juguem tan ràpid com a categories més absolut o més joves, però no sé, trobo que hi ha bon nivell, diria, en general hi ha bon nivell.
0: Mm-hmm. Molt bé, des de quan, David, ets el capità de l'equip de Més 40?
1: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10-11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades. Ah, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 de les temporades he sigut el capità.
0: Mm-hmm. O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
1: Doncs, bueno, jo estic content amb el que faig, ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment, i bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan ens toca jugar cap de setmana, doncs, m'he encarregat doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades si és que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora, bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
0: Ah, val, no ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip, i menys d'un equip que hagi guanyat doncs la Lliga, no?, en aquest cas, però... Yeah. En aquesta, un capità d'equip, doncs, se li pressuposa, no?, una certa responsabilitat, no?, a l'hora de liderar, no?, a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tennis.
1: Bueno, no sé, bàsicament és organitzar, Bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i dels desplaçaments, faig una mica de figurar el que programa i organitza, però no sóc cap, no, ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir, simplement, doncs mira, m'ha tocat ser capità, ja està.
0: Molt bé. Com vas començar a jugar a tenis, David?
1: Jo vaig jugar quan era petit, des dels 11-12 fins als, no sé, 14-15, vaig deixar-ho, i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tennis, i ara deu fer uns, no sé, 12 o 13 anys, suposo. Mm-hmm. I molt bé, la veritat és que és un esport que el gaudeixo molt i que duri per molts anys. Mm-hmm.
0: Vas començar competint a Malgrat també, en el Club Tenis Malgrat?
1: Sí, sempre,
0: tota la vida.
1: Sempre he jugat amb el tenis, malgrat que
0: som... Molt bé. Ara que també, pensant una mica en la teva trajectòria, no?, i en el que ens expliques, doncs penso, no?, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no?, o inclús el supera, sí. I diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o no sé si encara estic a temps, no?, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida? S'ha d'aprofitar? Es pot aprofitar aquestes oportunitats?
1: Home, jo penso que sí. Jo penso, a part que l'esport és salut, de que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és, qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independentment de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per Mm-hmm. És una activitat molt agradable, no sé. Jo trobo que no dic res, no dic res que no necessiti, penso.
0: Molt bé. Ara, després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no? Sí. Quines són les previsions? Com serà aquests play-offs? Per qui no ho sàpiga, com es disputarà,
1: sí, bueno,
0: i quan?
1: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara aquesta segona fase és com un quadre eliminatori. Llavors es posaran en un quadre i o sigui, només seguirem jugant si guanyem. En el moment que perdem alguna eliminatòria, doncs estarem eliminats, ja està.
0: Molt bé.
1: Llavors, suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui, 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn. És que no sé. Demà, sembla que demà surten les quadres oficials i ja veurem quin toca i on ens han posat. I ja veurem,
0: podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
1: Sí, la setmana del 9-10, o sigui, la setmana vinent, comença.
0: Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert, i des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afereixen alguns més, David?
1: No, diguéssim, el quadre jugarem entre els millors a cada divisió.
0: Perfecte.
1: Que hagin quedat classificats a cada divisió.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Jugarem alguns diferents. Bueno,
0: pues en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
1: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
0: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
1: Vinga, merci, adéu.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. La part central del vitrall de l'església de Santa Maria s'ha retirat per ser traslladat a un taller de restauració. Els danys provocats, segons sembla, per les últimes ventades fortes posaven en risc la integritat de la peça, que presentava signes evidents de despreniment. L'alerta va saltar quan es va detectar una ombra anòmala al vitrall des de l'exterior, un detall que no es podia apreciar des de dins de l'edifici. El mossèn ha explicat que en observar la peça de prop i fer fotografies amb el telèfon mòbil es van adonar de la gravetat de la situació. I a Calella, un home de 50 anys va ser localitzat mort aquest diumenge al migdia surant a l'aigua a uns 50 metres de la platja de Calella, a la zona del Far. La víctima, que anava completament vestida, no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Tot apunta a una mort per ofegament.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: En temes nacionals, destaquem que els alumnes de 6è de primària d'una mostra de centres catalans fan aquests dies les proves d'avaluació general del sistema educatiu, unes noves proves que ha posat en marxa l'Estat en l'aplicació de la Llei d'Educació, la LOMLOE. Es tracta d'una avaluació creada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències clau al final de la primària i de l'ESO. Les proves són pluriennals, es faran l'enguany a 6è i el 2028 a 4è d'ESO. I també destaquem que el 90% dels edificis de Catalunya amb el certificat energètic excedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, als nivells baixos o moderats. I és que més enllà de l'obra nova en l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions, entre altres intervencions. Un procés costós i difícil en blocs d'habitatges sencers i més habitual en habitatges unifamiliars o en petits blocs, com és el cas d'un edifici de la Rambla Marquesa de Castellbell a Sant Feliu de Llobregat, on han reduït fins a un 70% d'emissions i consum energètic amb una recent rehabilitació energètica. Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company Luis Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.

Repassem els titulars del dia. Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dimarts a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
2: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
1: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui, amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
3: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
4: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
1: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles bressol de Catalunya.
3: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
1: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues del Llobregat aquest cap de setmana estigui vinculat al jihadisme.
3: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
3: Un gran concert homenatge a Pau Casals els inaugurarà un programa que compta amb un gran nom, amb grans noms volia dir, com Teodor Corenzis i Simon Radel.
1: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de la Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
5: Va imposar-se per 4-2 el Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
1: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si aquestes pluges han d'anar marxant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. I el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit en inversió pública d'infraestructures acumulat els darrers 16 anys a Catalunya i per això reclama unitat als grups parlamentaris per tal de crear un front comú a Madrid que la reclami. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
2: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
7: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Tot plegat justament el dia que el servei de Rodalies i Mitjana Distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions a velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
8: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
1: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13 en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 8:15, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
10: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment doncs amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
9: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquestes xifres. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Bijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
4: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provenents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
13: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
1: Tot plegat en un context de crisi internacional marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Justament atrapats en mig d'aquest conflicte estan els membres de la flotilla. En aquests moments estan replegats a l'illa grega de Creta, a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saïf Abukeshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els acusen de vinculació amb Hamas.
3: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusa de terrorisme d'Israel cap a Budapest només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
14: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
3: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
3: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva parella, la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas. La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama. Tot i això, l'exministre afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
15: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
16: No conocí ninguna.
15: ¿Con anterioridad?
16: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
15: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
16: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
1: L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill en signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
3: Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
1: 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
3: Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà en les pròximes hores.
1: Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol, reclamant un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
18: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
17: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
1: Doncs no deixem les aules perquè alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. Han començat avui, de fet, és la primera vegada que es duen a terme aquestes proves que estan organitzades pel Ministeri d'Educació.
3: I l'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i també la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets, les darreres hores, ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: Cap a dos quarts de set de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
20: Sentí jaleo, m'assomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca y nada más.
21: Cada dos por tres hay follón. Como esta noche, vaya.
19: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
1: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs de l'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
22: L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
1: Doncs justament el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents al cap de setmana, un d'ells aquest que ara mateix escoltaven. El PP demana que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern en relació a aquests incidents. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
24: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
23: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
25: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
23: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
1: Passen 20 minuts a les dues. Eduard Martín Lineros serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat els comptes bianuals en positiu i impulsa un projecte per una nova ordenació del recinte. Uau, Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
2: Els membres del patronat de la Fundació La Fira de Lleida han anunciat el nou encarregat de liderar la institució, Eduard Martín Lineros, enginyer en informàtica que compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit tecnològic i guardonat amb diferents premis. I és l'actual director de 5G a Mobile World Capital Barcelona. També han explicat que s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'han presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de més de 116.000 metres quadrats. El futur espai preveu 4 pavellons de 5.000 metres quadrats, un pavelló zero, entre altres zones, que entraran en concurs a la seva ordenació, com així ha explicat el PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa.
5: La primera fase és la fase de solvència. Diferents gabinets es presenten i acrediten la seva solvència professional i la comissió de contractació de fira valorarà quins són aquells 5 gabinets que han presentat millors condicions.
2: El projecte, amb una inversió global estimada de 100 milions d'euros, es desenvoluparà en diverses fases durant els pròxims anys.
1: Doncs no deixem les fires, perquè el Solsonès celebrarà enguany la seva segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va ser per les protestes dels ramaders i enguany per responsabilitat sanitària a causa de la incidència de la dermatosi nodular contagiosa. Solsona FM, Roser Clotet.
6: Aquest matí s'ha presentat el programa de la 73a edició, que arribarà el cap de setmana del 16 i el 17. Triplicarà la presència de cavalls i ampliant de 16 a 20 els corrals d'ovelles presents al certamen. També creixerà la mostra de tractors i eines agrícoles d'època, que arribarà als 600 metres quadrats. Tot plegat es complementarà amb una exposició fotogràfica sobre la transhumància, la presentació d'un llibre i una taula rodona sobre el futur dels pastors a banda de les passejades a cavall. El Consell Comarcal del Solsonès és l'entitat organitzadora. La seva presidenta, Claustre Sunyer, manifesta el seu suport al sector ramader.
7: Les ganes i l'interès és que la fira torni a recuperar les vaques, com dèiem, però clar, també entenem el que ha patit el sector aquests dos últims anys i, per tant, també ens hem de posar la seva pell.
6: Maquinària agrícola, automoció, empreses, artesans i entitats sumen fins a 138 expositors. El programa d'activitats paral·leles tindrà com a protagonista la música en directe a la plaça de Sant Isidre i la gastronomia local.
1: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
10: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
8: El compositor nord-americà Eric Whitacre, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
3: Bon dia, sí. Es va imposar per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
26: Un moment per sentir orgull, perquè al final... Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Ens coneixem molt bé, ell ja ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
3: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat contra Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin encara el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb la derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens a l'espera del partit del Sevilla. Ramon Terrats, jugador blanc i blau, valorava el partit.
4: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a la porteria. Ens falta, doncs, ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
3: I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off de tant d'ascens a Primera Federació com a Segona Federació. A l'ascens a Primera Federació hi ha el Reus com a únic català, ha quedat aparellat amb l'Ourense. En l'ascens a Segona Federació encara no hi ha els equips classificats, de moment només Cornellà.

0: del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a semifinals del playoff pel títol. Ahir superava el Leganés a la tornada dels quarts de final i s'enfrontarà dijous al València Bàsquet a les semifinals. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
1: Vam aprendre del partit passat que ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
0: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
2: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
1: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
3: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu segons la qual un de cada quatre catalans argumentaria la despesa en defensa. El vicepresident augmentaria, volíem dir, la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
4: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
1: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
3: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
1: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte estigui vinculat al jihadisme.
3: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
3: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com Theodor Currensis i Simon Radel.
1: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
5: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
1: I fem un cop d'ull al temps. Volem saber com han d'evolucionar les pluges que ens afecten a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació. Sònia Kerr, passa en 3 minuts de 2:15.

0: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
1: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
2: Tot plegat el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre, això sí, tímidament, la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Així tot, malgrat aquesta recuperació, en diversos punts hi ha limitacions a velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
3: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
4: Notícies en xarxa.
2: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofita el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
6: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
5: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
2: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, ho diu una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra es dispara fins al 40% entre els joves de 18 a 24 anys i forma part d'un estudi d'opinió que s'ha fet en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. S'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
7: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
8: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
7: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% ha

0: assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
1: Anem ara fins a Madrid perquè l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat davant el Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
3: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
4: No conocí ninguna.
3: ¿Con anterioridad?
4: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
3: ¿Se había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
4: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
2: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
1: Falta 20 minuts per les 3. Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
6: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
5: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
1: Atenció a aquesta xifra. El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga ara a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, és a dir, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellbé.
7: Bon dia. Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Trem, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
8: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats,
7: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Preocupació pels incidents violents registrats els darrers dies a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
10: Cap a 6:45 de la matina, del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
11: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
12: Cada 2x3 hay follón... Como esta noche, no vaya.
10: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
1: Mentrestant, el govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat aquest dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior com l'alcalde de la ciutat demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i els discursos d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
13: L'Ajuntament d'Esplugues del Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
1: Precisament, el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents succeïts aquest cap de setmana. El Partit Popular demana que comparegui el president al Parlament. Esquerra, de la seva banda, ha demanat informació al govern. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
15: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
14: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
16: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
14: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
1: Passem avui també per les Terres de l'Ebre, ja que la Fira de l'Oli torna aquest cap de setmana a Jesús, al Baix Ebre, amb una bona perspectiva gràcies a l'excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% d'expositors vinculats a l'oli al pavelló firal. Canal T, Dani Camacho.
17: La programació de la fira inclou també activitats per posar en valor tota la cadena de producció, des del conreu de l'olivera fins a la comercialització, amb la participació de cooperatives i productors locals. La fira se consolida així com un espai de promoció econòmica i cultural al voltant de l'oli, amb una campanya que enguany arriba amb bona producció i previsions positives per al sector. Ho explica el president de la fira, José Ramon Vallès.
18: Ha millorat en el sentit més expositors, més oli. Si normalment teníem una participació al tas dels olis sobre 40 mostres, enguany hem arribat a les 60. Això que vol dir que la collita ha anat bé. O sigui, la fira és oli. Si la volguéssim fer més àmplia, potser llevaríem el valor a l'oli.
17: El certamen manté el seu caràcter professional i festiu amb jornades tècniques dedicades a noves vies de negoci com l'oleoturisme, la gastronomia i l'exportació, així com demostracions de maquinària agrícola i la participació d'entitats del territori.
1: L'actualitat local ens porta avui també a Girona, que s'ha despertat amb vaga d'escombriaires a causa de la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Girona FM, Pau Villafañe.
19: La plantilla de Girona Besnata situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Besnata qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
20: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir, i des d'un principi se'ns ha estat mentint, i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
19: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
1: I en relació encara als residus, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de recollir un volum del 27% de residus a superar el 71% de recollida selectiva en només 3 anys. L'alcalde Marc Aloi ho atribueix al nou model de contenidors tancats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
21: La clau de l'èxit ha estat el nou sistema de contenidors tancats pels veïns i el porta-a-porta per les botigues i equipaments, una estratègia que ha permès buidar l'abocador de forma dràstica. Si el 2023 s'hi enviaven més de 1.600 tones mensuals, ara la xifra s'ha desplomat fins a quedar per sota de les 600. L'alcalde, Marc Aloi, treu pit d'aquestes dades.
22: Gairebé podem afirmar, i no tenim les dades ara comparades a totes les ciutats del país, però gairebé segur que som la ciutat gran del país que més recicla.
21: Aquest canvi no només beneficia el medi ambient, sinó també la butxaca dels manresans. L'Ajuntament s'ha estalviat uns 800.000 euros que haguessin repercutit en els ciutadans. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, posa el model de la ciutat com a exemple per la resta de poblacions catalanes.
23: Manresa s'està convertint en un referent amb les grans ciutats de com s'han de fer les coses. És un canvi complicat. Porteu un any.
21: Tot i això, les dades encara poden millorar i Manresa començarà a multar les llars que no reciclin amb una penalització de 88 euros.
1: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whittaker o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriac, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
25: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
24: El compositor nord-americà Eric Whittaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
26: Que dura, espera, remarse en el agua.
1: I abans dels esports, escoltem com ha anat el concert de l'Último de la Fila. 30 anys després de la seva dissolució, han tornat a sonar en directe a Barcelona. I ho tornaran a fer, serà aquest dijous vinent, en una segona cita, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: 56.000 seguidors han omplert de vessa a l'estadi sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han deleitat al públic amb grans clàssics del repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibelicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de l'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
2: Bon dia, sí, va imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic en la tornada a la semifinal davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lyon de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se novament amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ja ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off en descens a primera i a segona federació. A primera federació hi ha el Reus com a únic català intentant, doncs, aconseguir aquesta categoria. Ha quedat emparellat amb Osasuna. En la fase d'ascens a segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places s'hauran d'acabar aconseguint en l'última jornada i es les jugaran Hospitalet Vilanova i Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana s'enfrontarà al vencedor de la fase gallega. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off del títol, va superar en la tornada dels quarts al Leganet, el Leganés, i ara s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
4: Vam aprendre del partit passat que ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
2: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
1: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Diners que caldrien per assumir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre és president de Foment.
2: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: I Catalunya, que aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball, s'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta, precisament del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
3: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat avui els comptes bianuals en positiu. Martín és l'actual director del 5G Mobile World Capital Barcelona. Avui s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'ha presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de 116.000 metres quadrats. I un altre equipament, el Palau de la Música, oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com el del compositor coral nord-americà Eric Windrake o els directors Theodore Currensis o Simon Rattle. I el Barça tornarà a ser la final de la Lliga de Campions femenina. Va imposar-se, perdó, a un 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant del Camp Nou. Les Blaugrana jugaran la sisena final consecutiva i serà el 23 de maig a Oslo.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 4 de maig de 2026. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta. Laia Muñoz.
6: L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista del municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys.
4: I localitzen el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella, Sergi Ferrer.
7: La víctima, que anava completament vestida i no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i a l'espera dels resultats de l'autòpsia tot apunta a una mort per ofegament.
4: I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3, Mar Tres Serres.
8: L'AFA defensa que la davallada de la natalitat al municipi no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual.
4: L'Arxiu Digital de la Generalitat incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls, Melina Morilla.
9: Aquesta incorporació permet que veïns investigadors puguin consultar en línia actes de naixement, matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria administrativa i civil del municipi des de casa.
4: I Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques, Martí Capçada.
0: L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, l'expressió i el desenvolupament personal durant el període d'estiu.

0: Bona tarda. Alella ja és el municipi català amb la renda per càpita més alta. Laia Muñoz, bona tarda.
1: Bona tarda. Correcte. L'últim informe de l'IDESCAT sobre les rendes per càpita dels municipis catalans de més de 1.000 habitants de l'any 2023 situa per primer cop al capdamunt de la llista el municipi maresmenc d'Alella, que supera Matadepera, que havia encapçalat el rànquing els últims anys. Aquell any la renda mitjana a Alella va ser de 35.425 euros per habitant i darrere d'Alella van quedar Matadepera amb 34.766 euros per habitant, Sant Just d'Esvern amb 33.256, Cabrils amb 31.280 i Sant Cugat del Vallès amb 30.434 euros. Per comarques, el Barcelonès va ser la primera amb un promig de 23.632 i el Maresme va quedar cinquena, tot plegat amb una ronda mitjana a nivell de país de 20.789 euros per habitant. Premià de Mar va quedar al lloc 139 amb una renda per càpita molt propera a la mitjana catalana, però lleugerament per sota, 20.343 euros per habitant. En general, a tot el país, la tònica va ser d'un repunt en les rendes respecte al 2022. La renda mitjana va créixer concretament d'un 8,5%, però aquest increment va ser especialment destacat en alguns casos, i entre ells a Alella, on la renda va créixer en un any més del 30%. A Cabrils també va créixer més del 20%.

0: I avui també us expliquem que han localitzat el cos sense vida d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, l'avís de la presència d'un cos flotant dins l'aigua a una cinquantena de metres de la costa a l'altura del far es va rebre a les 2:10 per la trucada d'uns banyistes que van alertar de la situació als serveis d'emergències. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat que van recuperar el cos, així com patrulles de la policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Un cop a terra es va confirmar la mort de la víctima i poc després es va procedir a l'aixecament del cadàver per part de la comitiva judicial. Segons les primeres informacions facilitades per fonts oficials, es tracta d'un home de mitjana edat, d'uns 50 anys, que anava completament vestit. La víctima no portava documentació i encara no s'ha pogut identificar. En una primera inspecció visual, el cos no presentava signes evidents de violència. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot sembla indicar que la causa de la mort seria l'ofegament. Paral·lelament, s'han obert diligències per aclarir les circumstàncies del succés. La investigació va a càrrec de la policia judicial de la Guàrdia Civil.
0: Gràcies. I a Malgrat de Mar, dos menors han estat multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. Ona Malgrat.
2: Bona tarda. La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Can Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona.
0: Gràcies. I a Tordera, l'AFA de l'escola Ignasi Iglesias referma el seu rebuig al tancament de la línia d'infantil 3. Marc Tres Serres, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ignasi Iglesias continua la seva lluita per evitar la supressió d'un dels grups d'I3 de cara al curs vinent, després de les concentracions dels darrers mesos, on tota la comunitat educativa es va unir per dir no a la retallada. Les famílies recorden que l'entitat funciona com una comunitat activa que no pensa baixar el cap. Des de l'AFA es defensa que la davallada de la natalitat al poble no hauria de servir com a excusa per tancar línies, sinó com un mecanisme per millorar el sistema educatiu actual. En parla la presidenta de l'entitat, Mireia Rincón.
4: Un curs i no per fer aquestes retallades que volen fer.
3: Actualment el centre gaudeix de grups d'unes xifres que permeten una atenció personalitzada, especialment en infants que tot just comencen la seva escolarització. I és per això que la tresorera de l'AFA, Mari Martínez, també creu que la supressió d'una classe seria perjudicial.
5: No es lo mismo una clase con 17 y 18 niños, hablamos de niños de 3 años, incluso de 2, con una profesora que te metan 25. No, es que es, yo para mí es inviable. Y de hecho, es que creo que va a ser un desastre.
3: Mentre la lluita del sector educatiu continua en marxa, les famílies de l'Ignasi Iglesias mantenen la seva reivindicació per una educació pública forta i que prioritzi la qualitat d'ensenyament pels nens.
0: Gràcies, Marc. I un curtcircuit és amb total probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest passat divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'avinguda Maresme, número 17, de Canet de Mar, a Ràdio Canet.
6: Un curtcircuit és amb tota probabilitat la causa de l'incendi que es va produir aquest divendres en un habitatge d'un bloc de 5 pisos situat a l'avinguda Maresme número 17 de Canet de Mar. Fins al lloc dels fets es van desplaçar 6 dotacions de bombers, 2 de la policia local i 2 més de Mossos d'Esquadra. Afortunadament, el foc va ser controlat sense causar danys personals. La policia local va rebre l'avís que hi havia un incendi en un magatzem a 8:45 del matí d'aquest passat divendres. De seguida es van personar els cossos de seguretat i es va procedir al desallotjament de l'edifici de 5 plantes com a mesura de prevenció. Pel que fa a les causes, tot sembla indicar que el foc es va originar per un curtcircuit. Ho comenta el cap de la policia local, Servando Gómez.
7: En principi, el que es sospita és que va haver algun tipus de curtcircuit i a partir d'aquí doncs, van començar a cremar les caixes de plàstic que hi havia, d'emmagatzematge, de begudes i més, i també al final va fer foc i van calar i va haver una bombona d'aquesta de campingàs que va explosionar.
6: Un cop apagat el foc cap a les 11, els veïns del bloc de pisos van poder tornar als seus habitatges, ja que no hi va haver danys estructurals, només estètics, i no ha estat necessari reallotjar cap família.
0: I tenim novetats sobre l'agressió masclista que es va produir fa uns mesos als apartaments Toica de Calella. De moment, la mare millora, però la jove continua en un estat molt delicat. Sergi Ferrer.
1: El cas més greu es remunta al mes de gener quan es va produir una agressió molt violenta a una mare i una filla per part de la parella de la jove. Les conseqüències han estat especialment dures per a la filla, que es troba en una situació molt delicada mentre que la mare evoluciona favorablement. L'alcalde Marc Buch en va parlar la setmana passada en una entrevista a Ràdio Calella Televisió.
8: La mare es troba en una situació més bona de salut, però la filla, doncs, malauradament té unes seqüeles importants. Nosaltres a la seva plena disposició, amb la mare, que és amb qui tenim doncs, més contacte, perquè actualment doncs, ja està per aquí la zona, li estem ajudant tots els recursos que facin falta i més, només faltaria. Hem demanat la implicació d'altres administracions, com sempre ha costat, però al final doncs, ho hem aconseguit. Però a mi em va quedar una sensació molt agradolça, la veritat, és que és un tema que jo vaig veure molt intensament. Pensar que hi pugui haver algú a Calella que estigui disposat a fer tant de mal em va afectar moltíssim. Em va afectar molt també perquè quan vaig arribar allà vaig veure els professionals, els policies i els sanitaris del SEM, i quan els veus afectats amb ells és que t'ho transmeten, no?
1: Dies després d'aquests fets, l'Ajuntament de Calella va ordenar el tancament d'un dels bars situats als baixos dels apartaments, considerat un focus de conflictivitat. Malgrat això, la tensió a la zona no ha desaparegut. Fa pocs dies es va produir una nova baralla molt violenta en què es van veure implicades tres persones. Una d'elles, tot i haver estat brutalment agredida, s'ha pogut recuperar favorablement. Tot i que les últimes dades apunten a un descens general dels delictes a la ciutat, aquest punt concret continua sent especialment conflictiu. L'alcalde Marc Buch assegura que el govern no abaixarà la guàrdia i continuarà insistint en les mesures de seguretat, malgrat les crítiques per part de l'oposició, com les del regidor de Calella en Comú Podem, Sebastián Tejada.
8: Que molts casos són els personatges doncs, que certs partits estan defensant. Vostès saben que jo quan parlo d'aquests temes m'han dit de tot, el primer el senyor Tejada, m'han dit de tot i em continuen dient de tot. Nosaltres no ens cansarem, posarem tota la garra a la graella, i aquí en Estoica, per exemple, que fem és doncs, una vigilància contínua i estem molt a sobre per evitar que passin coses com aquestes. No ho podem evitar a vegades, és cert, però intentem doncs, que es redueixin aquests delictes, i la prova és que ho estem fent bé perquè les xifres de delinqüència estan baixant moltíssim a Calella, han baixat més d'un 20%, però a mi m'és igual que baixin. El que hem de fer doncs, és insistir i evitar doncs, que situacions com aquestes es repeteixin.
1: El govern local admet que preocupa especialment l'augment de la violència. En aquest sentit, Buch ho vincula a canvis socials i demogràfics que, segons diu, generen noves tensions. En aquest context, el consistori manté el dispositiu policial reforçat a la zona dels apartaments Toica amb l'objectiu de reduir els incidents i recuperar la sensació de seguretat entre els veïns.
0: I l'Ajuntament de Premià de Mar encara treballa en la confecció del cens de pisos buits que la regidora d'Habitatge va anunciar pel primer semestre d'aquest any, Laia Muñoz.
9: Així és, Gemma. Segons ens diuen fonts municipals, es confia que aquest mes de juny se'n podrà donar informació als membres de la taula d'habitatge, grups municipals i societat civil. No hem obtingut detalls sobre la feina concreta que s'està fent ni sobre el punt exacte en què es troba aquesta feina. D'ençà que es va transcendir que s'hi treballava i que s'esperaven resultats per a principis d'any, han estat diversos els grups polítics de l'oposició que ho han reclamat. Aquest matí ho tornava a fer Premià en Comú Podem, que també deia que quan el cens sigui una realitat, el repte serà següent, serà que no es quedi en un calaix, sinó que serveixi per animar els propietaris a posar aquests habitatges al mercat. Escoltem el regidor Enric Pons.
10: L'equip de govern va afirmar que el cens de pisos buits de Premià de Mar estaria preparat durant el primer trimestre del 2026. Doncs bé, des d'en Comú Podem estem esperant notícies i sobretot volem saber una cosa molt important: quin ús polític se li vol donar aquest cens? No volem un cens per guardar-lo en un calaix, volem saber quants pisos buits hi ha, on són, de qui són i quines mesures pensa impulsar l'Ajuntament per mobilitzar aquests habitatges. Nosaltres ho tenim clar, aquest cens s'ha de servir per intentar mobilitzar el parc d'habitatges buits privats, combinant incentius i exigència, això que sovint en diem una política de pal i pastanaga.
9: Pons, que parlava avui a l'espai d'opinió d'aquest grup municipal, també ha fet referència en matèria d'habitatge als pisos de la fàbrica de pijames i ha reiterat el seu rebuig a la fórmula de subvenció del lloguer que ha acordat l'Ajuntament amb la promotora.
0: Gràcies, Laia. I l'Arxiu Digital del Consell Comarcal del Maresme incorpora la documentació històrica del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls. Melina Morilla, bona tarda.
11: Bona tarda, així és. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha ingressat recentment al fons documental en paper procedent del jutjat de Pau i el registre civil de Palafolls. Aquesta iniciativa permet que tant els veïns com els investigadors puguin consultar una part fonamental de la memòria administrativa i civil del poble, sense necessitat de desplaçaments físics. Tota la documentació ja està disponible a través del portal Arxius en línia, una plataforma de consulta que facilita l'accés públic al patrimoni documental català. El fons que s'ha digitalitzat inclou principalment actes de naixement, matrimonis i defuncions. Aquests documents són peces essencials per a aquelles persones que busquen reconstruir les seves històries familiars o per a estudiosos que vulguin analitzar l'evolució demogràfica de Palafolls al llarg dels anys.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Tordera inicia el desnonament administratiu de la parada La Barraca en el passeig fluvial. Mar Tres Serres.
3: Sí, el consistori torderenc fa un pas més per recuperar l'espai públic que actualment ocupa la parada de mercat coneguda com La Barraca, situada a la zona del passeig fluvial i al Parc de l'Amistat. El ple municipal va aprovar l'inici d'un procediment de desnonament administratiu contra l'empresa Rostisseria L'Arest, SL, després que aquesta hagi perdut la llicència per continuar amb l'activitat. L'origen del conflicte es remunta al setembre de 2022, quan la Junta de Govern va imposar una sanció a l'empresa que suposava la revocació de la seva llicència de venda al mercat dels diumenges. Tot i que els propietaris van portar el cas als tribunals, el passat juliol una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a l'Ajuntament. Com que actualment no hi ha cap mesura judicial que aturi l'ordre de tancament, la parada ocupa l'espai públic d'una forma irregular. Segons l'informe tècnic municipal, l'establiment es troba en una finca qualificada com equipament d'espais d'usos públics. Així doncs, en tractar-se d'un bé de domini públic, l'Ajuntament té l'obligació legal de defensar-lo i recuperar-ne la seva possessió. Ara, el consistori ha obert un període de 10 dies d'audiència perquè l'empresa presenti al·legacions i a partir d'aquell moment la propietat tindrà 8 dies per retirar voluntàriament el quiosc, la maquinària i el mobiliari. En cas que l'empresa no desmunti la parada pel seu compte, serà la pròpia administració qui executarà el desnonament de forma forçosa amb l'ajuda, si fos necessari, de la policia local i repercutirà totes les despeses del procés a l'empresa sancionada. Des de l'Ajuntament subratllen que aquest procediment no preveu cap tipus d'indemnització pel propietari, ja que la pèrdua de l'espai és fruit d'una sanció administrativa i no d'una decisió unilateral de l'Ajuntament.
0: Gràcies. I seguim repassant l'actualitat a la comarca d'una forma més local. La família Mora, de Sant Vicenç de Montalt, ha emès un comunicat sobre la sentència dels terrenys dels equipaments educatius. Martí Capçada.
12: Així és, Gemma. Com tu dius, la família Mora ha emès un comunicat després de la sentència que obliga l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt a indemnitzar-los pels terrenys on es van construir l'Institut Esteve Albert i l'Escola Sot del Camp. Segons la resolució judicial, el consistori haurà de pagar una compensació econòmica més els interessos acumulats des de la cessió dels terrenys. La família assegura que sempre ha mantingut una actitud de diàleg amb l'Ajuntament, però afirma que no s'han pogut complir els acords signats, disculpeu, fa més de 20 anys, fet que ha impedit una solució negociada. També rebutgen les crítiques polítiques recents i defensen que l'actual equip de govern no és responsable directe d'aquesta situació, que qualifiquen d'històrica. Finalment, remarquen que la cessió dels terrenys es va fer per afavorir el desenvolupament educatiu del municipi i que la seva voluntat no ha estat perjudicar les finances locals, sinó que ha estat obtenir una compensació justa.

0: En cultura, la quarta finestra estrena dues produccions immersives aquest maig a la Masia de Can Florenci. Melina Morilla.
1: La companyia de teatre local de Palafolls, la quarta finestra, omplirà de cultura el mes de maig amb la presentació de dos espectacles nous creats pels seus grups d'adults. Les representacions tindran lloc a la Masia de Can Florenci i destaquen per la seva proximitat amb l'espectador. I és que amb dues representacions s'han concebut sense un escenari físic per buscar la immersió total del públic. El grup d'adults més recent, creat aquest mateix any per l'alta demanda d'inscripcions, estrenarà l'obra Truitat de família. Segons ha explicat l'actriu Susana Pinyol, la peça aprofundeix en les relacions personals.
2: Bé, jo crec que tractem un tema força universal, que és els conflictes que hi poden haver-hi en famílies, potser en aquest cas molt concret entre germanes, que bueno, hi ha coses enquistades i hi ha molt d'amor, però també hi ha molta rancúnia, hi ha qüestió de gelosia, i toquem aquest... Bueno, són temes, doncs per això dic que són universals, perquè crec que tothom pot sentir-se una mica identificat o s'hi pot trobar d'alguna manera.
1: Aquest espectacle es podrà veure els divendres 15 i 22 de maig a 8:45 del vespre. D'altra banda, el grup més consolidat de la formació presentarà Mentides. En aquest cas, les funcions seran el dissabte 9 de maig amb dues sessions, una a les 6 i una altra a les 8, i divendres 29 de maig a 8:45. Aquesta última sessió estarà especialment adaptada per persones amb mobilitat reduïda, localitzant tota l'acció a la planta baixa de la Masia.
0: Gràcies, i Canet de Mar ha celebrat un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. Ràdio Canet.
3: Canet de Mar celebra un aplec de Pedra Castell molt participatiu i ple d'ambient festiu. La jornada que va tenir lloc aquest passat divendres ja és una de les cites més destacades del calendari local i ha tornat a reunir veïns, famílies i entitats a la Creu de Pedra Castell, consolidant el seu caràcter popular i comunitari. El programa ha ofert propostes variades per a totes les edats, com exhibicions de bitlles catalanes, una passejada popular i activitats familiars dins la matinal gegantera, que ha inclòs l'estrena del nou vestuari de la Geganta Cel. Les ballades de gegants i sardanes també han tornat a ocupar un lloc central, reforçant el pes de la cultura popular dins d'aquesta celebració. El dinar popular ha reunit centenars de persones i ha servit per estrenar les noves graelles. L'organització de la pleca ha requerit un ampli desplegament logístic amb la implicació dels diferents serveis municipals en el muntatge d'infraestructures i la preparació de l'espai. Pel que fa a la seguretat, la nit anterior no s'hi va fer cap acampada i l'única incidència s'ha produït durant la jornada a causa d'una intoxicació de 3 persones per haver menjat gominoles de xix. Els afectats van haver de ser traslladats a l'hospital.
0: I encara en cultura, Sant Vicenç de Montalt torna a posar en marxa el casal d'estiu d'arts escèniques. Martí, què més en sabem?
4: Així és, Gemma, i es tracta d'una proposta adreçada a infants i joves d'entre 6 i 15 anys que es consolida després de la bona acollida d'aquest any. De l'any passat, disculpeu. L'objectiu és oferir activitats en un entorn artístic que fomentin la creativitat, expressió i desenvolupament personal durant el període d'estiu. El casal es farà del 29 de juny al 10 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, al Centre Cívic El Gorg. El preu és de 45 euros per setmana, amb un descompte del 15% per famílies nombroses, monoparentals o amb infants amb necessitats educatives especials. Les inscripcions es poden fer des del 1 de maig al 25 d'aquest mateix mes de manera telemàtica a través del web municipal o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
0: I en clau esportiva, l'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana. Ona Malgrat, felicitats.
5: Sí, l'equip sènior, gràcies. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat es proclama campió de la Lliga Catalana. Després d'una temporada molt exitosa, els magratencs es van assegurar el títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. La primera posició a la Lliga no ha estat gens fàcil i des de l'equip assenyalen que un dels hàndicaps de la temporada més importants han estat la gran quantitat de lesions que ha patit l'equip. Amb aquest resultat, el Club Tenis Malgrat també s'ha classificat per disputar el play-off de la Lliga Catalana, que començarà aquest cap de setmana. En aquesta competició, en format d'eliminatòries, i jugaran els primers classificats de grup de la Lliga.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de temps que de moment estarà marcat per la tranquil·litat al llarg de bona part del dia d'avui, tot i que hem començat la jornada amb núvols molt abundants i amb algunes precipitacions cap a l'àrea del Maresme Nord. Esperem que els núvols es trenquin una mica cap a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, i que, per tant, donin pas a un ambient una mica més assolellat, sense fer net del tot. De fet, a última hora de la tarda es tornarà a incrementar la nuvolositat i durant la propera nit, sobretot cap a primeres hores de la nit, tindrem precipitacions en forma de xàfecs que podran presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que, en general, no seran abundants, tot i que puntualment doncs sí que es podrien recollir entre 10 i 15 litres per metre quadrat. Pel que fa als vents, en general de garbí, del sud-oest, estones moderat aquest matí cap a l'àrea del Maresme Nord, mentre que aquesta tarda el vent bufarà fluix a tota la costa maresmenca. La situació marítima una mica alterada, avui amb maror pràcticament generalitzada. Les temperatures poden baixar una mica, però en general amb uns valors molt semblants als d'ahir, amb ambient agradable. De cara a demà s'espera més estones amb sol durant bona part del dia, tot i que la jornada començarà amb força núvols. Les clarianes guanyaran protagonisme ràpidament i, com avui, a última hora de la jornada, la nit de demà a demà passat, tornaríem a tenir noves precipitacions que podran afectar la nostra comarca de forma més irregular que aquesta pròxima nit, però novament podrà ploure aquí al Maresme, amb unes temperatures que demà, amb més estones amb sol, evidentment pujaran les màximes, ambient suau, al migdia, una mica càlid fins i tot, mentre que els vents demà bufaran més fluixos del sector sud, amb una situació marítima que estarà o que continuarà dominada per la maror a marees de mar de fons. De cara a demà passat, dimecres, temps tranquil, temps assolellat i unes temperatures que, sobretot a les hores centrals del dia, doncs podran pujar una miqueta més. Els vents bufaran febles, novament, de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima més tranquil·la, dominada pel marejol a tota la costa de la comarca.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dilluns 4 de maig. I bé, nosaltres fem una petita pausa i quan tornem a l'Ona Maresma us esperen diferents seccions, entre elles a la secció de nutrició amb la Txell Rubio, també a la secció de la tertúlia esportiva per repassar l'actualitat dels esports i altres seccions. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresma en només 3 minuts. Fins ara!
7: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: A fer el repàs a les xarxes socials d'aquest dilluns 4 de maig del 26. A Melina Morilla, bona tarda. Avui toca fer-ho amb tu, eh?
2: Bona tarda, sí, avui em tens aquí.
1: Perfecte. Doncs comencem, com bé saps, pel Maresme. Què podem destacar a la comarca que sigui rellevant avui?
2: Doncs aquest és un tema del qual ja hem parlat aquí a l'Ona Maresme, però igualment cada vegada va agafant més força, i és el clam d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet per tenir un bus que vagi directe fins a Barcelona. A diferència d'altres pobles de la comarca, Canet, Arenys de Munt i Arenys de Mar només poden arribar a Barcelona amb tren, amb la R1. Per tant, quan hi ha alguna incidència, que ja sabem que són gairebé cada dia, no hi ha manera de desplaçar-se en transport públic. Tota la zona entre Mataró i Canet queda descoberta si falla el tren, no hi passa cap autobús alternatiu, ni tampoc hi ha parades. On sí que hi ha autobús però que va fent parades a altres pobles és Vilassar de Mar, i és per això que els veïns d'aquest poble del Maresme també reclamen un bus directe cap a Barcelona. A les hores punta, arribar o tornar de la capital continua sent un calvari per molts usuaris que fan llargues cues i han de fer el trajecte drets. Els últims 5 anys, Moventis ha augmentat un 40% el nombre de trajectes, però igualment la demanda creix molt més que l'oferta, en un moment en què Catalunya els autobusos interurbans viuen en global un gran moment.
1: Veurem com evoluciona aquesta petició que han fet a Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet, veritat? Són aquests tres pobles.
2: Els tres pobles.
1: Molt bé. Melina, més qüestions. Què podem destacar avui a nivell mundial?
2: Doncs a nivell mundial hem de lamentar la mort de 3 persones per hantavirus, no sé exactament com es pronuncia, en un creuer a l'Atlàntic. Un brot d'aquest virus seria el responsable de la mort de 3 persones i també de la infecció de 3 persones més, una de les quals és a Lucy, en un creuer de luxe que feia ruta pel sud de l'oceà Atlàntic. Ho ha explicat aquest diumenge l'Organització Mundial de la Salut, que ha precisat que de moment només han confirmat la presència del virus en una de les víctimes i que ara seqüencien el genoma i també analitzen

0: dius que pel que ens has explicat, Melina, s'assembla bastant al coronavirus.
1: Així és similar, però, i de fet també el transmeten als animals.
0: Et provoca doncs símptomes similars a la grip, insuficiència pulmonar mortal, per tant, vaja, esperem que això es quedi en un fet aïllat, que no surti doncs d'aquest escenari i que vaja, perquè és que quan parlem de virus ens patim perquè no es torni a repetir una situació com la que vam viure, eh?
1: Esperem que no torni a passar i tothom que vagi en compte.
0: Exacte. El tema curiós del dia.
1: Doncs avui parlarem d'Europa i és que el sentiment europeista és majoritari entre els catalans, però la meitat diu que no coneix cap de les institucions de la Unió Europea, segons una enquesta que s'ha fet amb motiu dels 40 anys de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Resulta que 8 de cada 10 catalans creuen que la política de seguretat i defensa de la Unió Europea hauria de ser més comuna. Ho diu l'enquesta que s'ha fet i que ha publicat aquest dilluns el Centre d'Estudis d'Opinió, el CEO, i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. Per contra, segons aquesta enquesta, només el 26% dels enquestats considera que la despesa en defensa s'hauria d'augmentar, mentre que un 36% creu que la despesa s'hauria de mantenir. Un 34% aposta per reduir-la per prioritzar altres polítiques. De fet, quan es pregunta per les prioritats pressupostàries que creuen que hauria de tenir la Unió Europea pel període 2028-2034, la seguretat i la defensa apareixen en l'última posició de la llista, amb només un 15% de les respostes. Això està molt al darrere de l'habitatge, un 53%, o de l'agricultura, que és un 46%.
0: Perfecte. Melina, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi. Explica'ns a què estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs avui, seguint el fil del nostre tuit curiós, el que volem saber és si els nostres oients consideren que coneixen prou la Unió Europea i les seves institucions.
0: Perfecte, i la resposta és sí o no, i ho poden fer a través de les xarxes socials, eh?
1: Així és, ja en aquest cas avui hi ha tres respostes. Crec que sí, no o no ho sé.
0: D'acord, perfecte.
1: Perquè no se sap.
0: Doncs després, d'aquí una estona, repassarem com estan aquests resultats i coneixerem doncs, el que pensa la gent que escolta l'Ona. Gràcies, Melina. Fins ara.
1: Fins ara.

0: avui parlem amb l'escriptora Isabel Compan, que acaba de publicar Obsolescència humana, una obra profunda que ens convida a reflexionar sobre la vida i la mort com dues cares inseparables d'una mateixa realitat. Ha parlat amb ella el nostre company, en Manel Ferrer.
1: Hola, bon dia. Bé, moltes gràcies.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Avui sempre és un honor que ens acompanyis, però avui per presentar-nos aquest llibre Obsolescència humana, i que em deies ara, abans de començar, justament, que parla de la mort. Isabel, començant pel principi, ens costa parlar de la mort, o si més no, plantejar-nos la mort?
1: Jo penso que és un tema tabú. El que passa és que si tu mires la mort de cara, valores més la vida. I crec que és molt important parlar de la mort, perquè tothom tenim experiències de gent que ha mort a prop nostre. I quan la mort apareix de forma sobtada, sense que tu n'hagis pensat mai sobre aquest tema, et trobes amb un buit. I llavors el dol és molt dur. Ara, si tu has plantejat, doncs, aleshores tens més recursos per poder entomar el tema. Va per aquí,
2: Va per aquí la cosa. Estic molt d'acord amb el que deies, que és veritat que costa molt parlar de l'amor, no?
1: Sí.
2: I la gent, si ho ha d'escollir, prefereix no parlar-ne.
1: Exacte. Exacte. Quan li vaig dir al meu germà, dic, mira, estic escrivint un llibre sobre l'amor, diu, a mi no em busquis, que no el penso llegir. En canvi, la meva cosina, que estava allà, va dir-me que ella pues, tenia una aprenenta que havia decidit suïcidar-se. Dic, apa, diu, sí, va venir a treballar i als 17 anys va decidir suïcidar-se i es va tirar d'un sisè pis. El que passa que els tendans i els toldos li van apaivagar la caiguda i no va arribar, no li va passar res, o sigui, va sortir il·lesa, no? I llavors, quan va tornar a la feina, li va dir, la propera vegada em sortirà millor. I sí, sí, al cap d'un any es va tornar a tirar i aquesta vegada va morir.
2: Va morir.
1: Sí, tot perquè havia estat violada.

0: abusada per la seva família. Penso que és un tema, com t'ho diria jo, molt seriós.
1: Oh, i tant.
0: Perquè quan un té un trauma que no sap com resoldre, perquè no té recursos, aleshores la fugida, el suïcidi, és una manera d'escapar-se d'això. Que passa que no és cert, perquè el forat que deixa a la gent que l'entornava és tan gran que costa molt aixecar el cap.
2: És veritat, que costa moltíssim. De fet, en aquest llibre, ja la portada posa Tots naixem amb una data de caducitat a la qual podem ajustar-nos o no. Però clar, pensar, Isabel, que un dia morirem, això és algú, és un exercici que molta gent no s'atreveix a fer, o si més no, ja imaginar com morirem ni quan morirem.
0: És que és difícil, no? O sigui, com t'agradaria morir-te? Penso que és un tema molt interessant. Hi ha una associació, aquí parlo de tres associacions concretament, una es diu DESAS, que parla de la prevenció del suïcidi, l'altra és DMD, Dret a Morir Dignament, i l'altra és AVES, Associació de Voluntarios de Enfermos Sanables. Totes tres tracten aquest tema des d'una perspectiva una mica diferent. I el Dret a Morir Dignament parla de tot el que hi ha legislat sobre el tema de la mort i com nosaltres ens podem preparar per morir dignament i deixar les coses arreglades perquè ningú a darrere nostre hagi de fer allò que nosaltres hem deixat.
2: Decidir per nosaltres, no? Per exemple, doncs això, si anirem al cementiri, si serà una incineració, què fem als nostres òrgans, són totes aquestes coses que mai se'n vol parlar, però són decisions que si no després han de prendre per nosaltres.
0: Sí, és el que se'n diu el testament vital o el document d'últimes voluntats o digue-li com vulguis. I aquí explico com es pot aconseguir fer d'una manera legal. Després també hi ha l'altra associació DSMD, que és com, no me'n recordo massa bé, però és els superviments de les persones que han patit un suïcidi a la família.
2: D'acord.
0: Val? Aquesta gent també parlen de com prevenir el suïcidi i quins són els passos que un ha de fer quan algun familiar o una persona propera parla de segons quina manera. Per exemple, quan tu sents molt a prop teu algú que es queixa contínuament dient no, és que no hi ha sortida, és que estic en un forat que no em puc avenir, això no sé, però buscaré una manera d'arreglar-ho, malament a rai.
2: Doncs això és important. De fet, amb això que ens explicaves amb les famílies o també amb la presència que té la mort, no? a la vida, aquí, per exemple, sense fer molts spoilers, però, per exemple, reculls també jocs relacionats amb la mort, no? Que justament el que fan o l'objectiu o com acaba aquest joc és amb la mort del personatge o de les persones que hi juguen.
0: Bueno, perquè hi ha una part que és d'educació sobre la mort i a la didàctica de la mort que jo m'he trobat, com que sóc mestra, en diverses ocasions, nanos que han mort a la classe o mares de nanos que han mort, la qual cosa és molt dura, i el grup ho ha de treballar, perquè quan passa una cosa d'aquestes, el que no pots fer és posar el cap sota l'ala i no parlar-ne. Has de parlar amb els nanos perquè és el que ells necessiten en aquells moments. I aleshores, si nosaltres ens mirem a la cultura popular, hi ha molts jocs que parlen de la mort. L'assassí és un d'ells. O sigui, allò de fer la rotllana, picar-te l'ullet i tan calat i estàs mort, i que tothom juguem d'alguna manera. I també hi ha totes les dites. Això, m'has deixat mort, tio.
2: És veritat, sí.
0: Llavors hi ha moltes maneres de parlar i de la mort d'una manera soterrada, però que d'alguna manera sabem que tot això existeix. El que passa és que enfrontar-nos al fet és el que costa, perquè clar, tu quan t'ho planteges dius jo no vull patir a l'hora de morir. Bueno, doncs tens dret a morir dignament.
2: Clar.
0: Pots demanar una eutanàsia. Clar que, evidentment, ha d'estar justificada. No tothom... Ah, mira, jo em poso la fila perquè vull morir-me ja.
2: De fet, amb aquesta eutanàsia que ara en parlaves, hem tingut recentment un cas aquí a Espanya, més concretament a Catalunya, d'aquesta noia que justament va ocupar mitjans de comunicació durant dies previs. Exacte. Que realment, de nou, en aquest cas, l'actualitat ens va portar a que en algunes llars segurament es parlés d'aquest tema, perquè segur que és un altre tema que tampoc se'n parla de manera habitual, no? És a dir, l'actualitat ens va portar a fer-ho.
0: Però quan tu escoltaves aquesta noia, aquesta noia havia patit abusos, i aquesta noia volia fugir.
2: Sí.
0: Per què? Perquè no tenia recursos.
2: Clar.
0: Penso que una de les coses més importants quan una persona està en una situació traumàtica és posar-se al seu costat i parlar. perquè per processar les emocions traumàtiques el primer que has de fer és treure-les fora. Després ja buscaràs ajuda d'un professional o d'una entitat o d'un grup o del que sigui, però en principi si la deixes aïllada, si la deixes que s'ho mengi sola, aquesta persona què ha de fer?
2: Clar.
0: No troba cap sortida. Ahir mateix va sortir un senyor que li van robar la targeta de crèdit i li van gastar tots els estalvis. I va anar cada dia a la policia a veure com ho podia arreglar. I com que no li van dir res, en un mes es va suïcidar. Per què?
2: Clar.
0: Perquè es va quedar sense recursos i no va trobar una altra solució. I és molt trist que les persones sense recursos emocionals, físics, acabin marxant perquè no saben com arreglar un problema que els ha sobrevingut. I aquest és el tema.
2: Doncs aquest tema, que ens agrada que ens ho expliquis i que el posem sobre la taula, això et demano, quins recursos o amb quins recursos ens hauríem de dotar doncs això, per donar elements i no acabar amb un desenllaç com el que ara explicàvem. Què ens falta? Què ens cal?
0: Jo penso que hi ha un tema molt important, que és parlar de la mort d'una manera, diguéssim, natural. Perquè els nens no fan fàstics de la mort. Tu parles a la classe d'un fet i ells ho entomen amb molta més naturalitat que moltes vegades els adults. Moltes vegades els adults diuen no, el nen deixem-lo a part perquè és massa petit, perquè ara no està preparat. Gran error. Puc parlar-te de casos, no?, de nens que se'ls ha deixat al marge d'una mort traumàtica d'un familiar molt proper i això s'ha convertit en un problema realment gran per no haver-lo fet partícip de la situació. Tothom ha de participar quan passa una cosa d'aquestes. L'educació és un puntal molt important. I un altre puntal molt important també és processar el dol, tal com fan amb aquestes entitats. Fer les 5 fases del dol que l'Elisabet Kubler-Ross ens va regalar, o sigui, el plorar, el fet d'estar enrabiat, el fet de dir això perquè m'ha passat a mi, el fet de negociar, el fet d'acceptar, totes aquestes fases s'han de processar. Si tu ho fas, aleshores no és que la vida et porti a oblidar allò que has viscut, sinó que el que fas és incorporar aquesta experiència i enriquir-te a través d'ella. I per tant, ets una persona molt més completa. Per què? Perquè estàs a dintre de la vida. La vida és mort i és vida. Un altre recurs molt important és posar-se en contacte amb entitats que treballen aquests temes. Tots hem sentit a parlar que quan hi ha hagut l'accident d'Adamuz,
2: sí,
0: hi ha hagut una correcuita de psicòlegs i gent que treballa el dol per anar a ajudar els que han estat allà i han sobreviscut. Pues això, hi ha moltes entitats de voluntaris que ho treballen contínuament. Aquí us en poso 3 i també poso els telèfons de l'Esperança, de la prevenció del suïcidi. O sigui, dono recursos perquè la gent no es trobi desemparada en una situació de precarietat emocional i quan realment ho necessita. Però crec que és un llibre que té, com t'ho diria jo, una certa utilitat.
2: Oi tant, segur que sí. Et faré encara una pregunta més, però abans, on podem trobar aquest llibre, qui el vulgui llegir? On el pot trobar?
0: A Amazon. Amazon el poden encarregar, val sobre uns 20 euros.
2: Molt bé.
0: I crec que està molt assequible, perquè els recursos que dono al final també crec que és una petita reflexió, una filosofia de qui som nosaltres, com estem en aquest món, per què hem vingut. Hi ha una part també molt interessant que parla del que és la missió de vida. O sigui, tu què has vingut a fer aquesta vida? I com ho pots trobar? Perquè molta gent diu, sí, a mi m'agradaria saber per què estic aquí. Pues hi ha 3 propostes perquè tu puguis saber quina és la teva missió vital, que és molt important, perquè si estàs motivat, tot l'altre decau.
2: Clar.
0: Si estàs amb depressió, aleshores t'enfonses molt més a dintre del pou. És interessant tot plegat.
2: Oh, i tant, que és molt interessant. De fet, amb una cosa que ens explicaves ara fora de micro, abans de començar l'entrevista, deies que si nosaltres d'alguna manera doncs afrontem aquesta mort, potser la vida també la vivim de manera diferent, no? Que sí, això és important, també. És a dir, com valorem la vida, que a vegades potser no ho fem de manera suficient, no? Però a vegades potser si posem en una mateixa taula la mort i la vida, doncs potser ens mirem amb millors ulls també la vida.
0: És que la vida és el fruit de la mort. I la mort proposa vida. Els primers capítols parla de l'obsolescència dels objectes, no? Perquè abans un objecte es fabricava i durava la tira, i ara tots van amb obsolescència programada.
2: Una data de caducitat o de mort, justament. Sí, sí.
0: Però nosaltres també.
2: Clar.
0: O sigui, nosaltres és molt difícil superar el segle. Cada vegada hi ha més persones que superen el segle. El que passa que realment tenim una obsolescència caduca. La matèria és caduca, la nostra, no? Llavors, ja, és divertit pensar quan has viscut? Si jo he viscut tants anys, que són tants mesos, tants dies, carai, sóc milionari.
2: Oh, i tant que sí.
0: Però no ho he valorat. Per què? Perquè no hi he pensat. Crec que posar en el conscient allò que passa desapercebut perquè és quotidià és interessant.
2: Doncs és molt interessant i avui ho hem pogut també conèixer i parlar-ne amb tu, Isabel. Moltes gràcies per acompanyar-nos de nou a la ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me permès de presentar-vos el llibre. Crec que és un tema prou important com perquè tots en fem una petita reflexió i puguem tenir recursos per afrontar tot allò que d'alguna manera ens afecta quan passen coses que no esperem.
2: Doncs gràcies, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs va, som-hi. Ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, des de Tordera, bona tarda. Què tal? Com estàs? Com va el dilluns?
3: Molt bé, Gemma. Espero que el teu també. Jo em feinat ja des de bon matí i bé, i amb ganes, com sempre, d'explicar les efemèrides dins de l'Ona Maresma.
1: Molt bé, doncs va, comencem. Quina és la primera efemèride que ens portes avui?
3: Va, de forma històrica i a nivell polític. Tal dia com avui, l'any 1979, Margaret Thatcher es converteix en la primera dona que exerceix de primera ministra a la història del Regne Unit, la dona de ferro, que també era anomenada. Va governar durant més d'una dècada, va impulsar reformes basades en el lliure mercat, privatitzacions massives d'empreses, reducció del poder dels sindicats i control de la inflació. I si aquí parlem de reducció del poder dels sindicats, ja podem imaginar com va acabar el seu mandat. Va mantenir una estreta relació amb Ronald Reagan i va ser una figura clau en el bloc occidental durant el final de la Guerra Freda. Tot i recuperar territoris internacionals com les Malvines, el 1982, el 1990, les tensions internes dins del seu partit, especialment per la seva política fiscal com el poll tax, que consistia en fer pagar el mateix impost independentment dels graus d'ingressos de cadascun dels habitants del Regne Unit, va provocar la seva dimissió després d'un creixent oposició i pressió social amb disturbis a Londres.
1: Molt bé. Més coses. Què passava també tal dia com avui, però d'altres anys, Marc?
3: Doncs anem molt més cap aquí, cap al nostre territori, Catalunya. Tal dia com avui, l'any 1897, van haver-hi execucions del procés de Montjuïc a Barcelona. Aquest procés es va desencadenar arran de l'atemptat amb bomba durant la processó del Corpus Christi de l'any anterior, també a la ciutat barcelonina, que va causar morts i ferits. Tot i que l'autoria no va quedar mai del tot clara, la repressió es va dirigir sobretot contra cercles anarquistes, fins a 400 empresonats. Més tard, diversos d'ells van ser afusellats al castell després d'un procés molt qüestionat amb denúncies de tortures i manca de garanties judicials. El cas va provocar una forta indignació fora d'Espanya i intel·lectuals i figures públiques europees van denunciar les irregularitats del procés, contribuint a desprestigiar un sistema judicial espanyol de l'època i a reforçar-ne la causa anarquista en l'opinió pública internacional. És a dir, Gemma, que avancen els temps, però també es posa sobre l'ull de mira, el punt de mira, més ben dit, el sistema judicial espanyol.
1: Totalment. Marc, fins ara hem anat molt enrere, hem anat al 1897, també hem anat al 1879, i ara també anem una mica enrere, més de 20 anys, no?, per parlar de l'efemèride musical.
3: Sí, i es diu ràpid, més de 20 anys, quan parlem del 2002, que érem petits, tu i jo.
1: Sí, sí, és que saps què passa? Que quan veig els 2000, a mi no em semblen tan llunyans.
3: Clar.
1: Però clar, quan ho penses en perspectiva, ja han passat 26 anys, i 26 anys són molts anys.
3: Sí, clar. Sí, sí, fortíssim, fortíssim. A veure, tot i així, la gent que ens escolta, i probablement tu també coneixis la Kylie Minogue, et sona?
1: I tant, sí, sí.
3: Doncs vinga, parlem d'aquesta cantant que l'any 2002, com dèiem, va arribar al número 1, escoltem de fons la cançó que ara explicarem, de les llistes britàniques amb el seu Can't Get You Out of My Head, un dels seus grans èxits globals, i la cançó forma part de l'àlbum Fever del 2001, que va consolidar la seva etapa més electrònica i dance pop. Va ser número 1 a més de 40 països, convertint-se en un dels senzills més venuts de principis de la dècada del 2000, que just ara on parlàvem. So minimalista i enganxós, aquest La La La que estem escoltant de fons, es va convertir en un element icònic de la música pop d'inicis del 2000.
1: Doncs de fons mantindrem aquesta cançó de Kylie Minogue. Marc, tu saps quina edat té ara la Kylie? Quina edat li posaries?
3: Sí, sense buscar-ho, eh?
1: Sí, sí.
3: Ostres, cap a 50, no? Jo crec.
1: Cap a 50.
3: Quants en té?
1: En té 57.
3: Ah,
1: a veure, està ben conservada i possiblement aparenta 50. Però Però clar, sí, sí, en té 57, va cap a la 60ena, eh?
3: Bé, és que al final també per als anys passa per tothom, però òbviament ara acabo de mirar fotos d'ella, ho he fet una cerca ràpida, sí? I com dius tu, home, es conserva bé i jo crec que també té els recursos per poder-ho fer, falta que ho vulgui fer, evidentment.
1: Clar, no, no, sí, tota la gent de la faràndula, els cantants, els actors, les actrius, normalment intenten cuidar-se molt, no?, perquè al final el físic és el que els hi dona de menjar.
3: Sí, la imatge pública, i tant.
1: Exacte, no fa molt va aparèixer la Madonna al Coachella i bé, també té una certa edat, ara mateix no sé a quina edat exactament té la Madonna.
3: És bastant però... més gran, la Madonna en té 60 sí. I pico.
1: Sí, sí, però anava vestida com quan en tenia 20, o sigui, que és complicat, no? O sigui...
3: És una reina.
1: Sí, sí. 67 anys té la Madonna, de fet, em comenta ja, en Carles.
3: Ens acabem d'xivar, eh?
1: Sí, m'acaba de dir en Carles que m'ho ha buscat. Molt bé, doncs de la Madonna no parlàvem, parlàvem de la Kylie Minogue i d'aquesta cançó, Marc, que ens has presentat d'ella. És Can't Get You Out of My Head, la cançó?
3: Sí.
1: És aquesta, oi? Molt bé.
3: Sí, sí.
1: Doncs Marc, gràcies per tot i nosaltres arribarem al punt de 57 amb aquesta música. Adéu.
3: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. El Ramancón informa de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i també Sabadell. L'informe presentat per la Cambra qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra els propers 5 anys. Jaume Duch, que és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: El servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament avui la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar l'anunciada normalitat. I primer dia també amb incidències en el servei alternatiu d'autobusos per les obres de la línia R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Usuaris de l'estació de Valls han expressat avui les seves queixes i resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç. Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provenents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera. El govern descarta que l'assassinat d'una jove Esplugues de Llobregat el dissabte estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les 6 de la tarda a les portes de l'Ajuntament. I acabem parlant de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, que torna aquest cap de setmana a Jesús amb una bona perspectiva gràcies a una excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb una participació destacada del sector, amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% dels expositors vinculats.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I seguim en directe a l'Ona Maresma. Encara ens queda una hora per endavant, una hora que ara mateix encarem amb la Maroteca Maresmenca, amb en Jordi Pretzavall. No, perdó, avui toca amb la Melina.
5: Així és, hola, vale. Hola Gemma, bona tarda una altra vegada.
4: Hola Melina, bona tarda. És que sempre, menys els dilluns, li toca en Jordi i clar, jo avui tenia la ment, el tenia ell. Explica'ns què recollia la premsa un dia com avui, però de fa anys enrere.
5: Doncs avui hem de marxar cap al maig del 98 i afegirem un nou capítol a les dificultats de mobilitat que sovint hem patit i patim a la nostra comarca. En aquest cas parlarem de la indignació, avui no sé llegir, d'hotelers i ajuntaments de l'Almaresme, i és que es feia notar per 5 rotondes inacabades a la Nacional 2 que dificultaven el moviment o fins i tot accidents diversos en un temps on ja hi havia turistes en aquesta zona. Les obres de la carretera Nacional 2 tornaven a estar aturades. El retard d'aquests projectes indignava els hotelers que criticaven la gestió als rotatius de l'època. Consideraven que les rotondes inacabades generaven més col·lapses, augmentaven la inseguretat del trànsit i, a més, oferien una imatge turística més aviat tercermundista. Els alcaldes dels municipis afectats també se sumaven a la protesta, però admetien no tenir més remei que la resignació i molta paciència. La burocràcia era lenta en aquell moment, ho segueix sent a dia d'avui. En aquell cas parlàvem de la llei de contractes de l'Estat, i és que hi havia part de l'explicació en ella. Cada vegada que s'havia de modificar un projecte, els tràmits havien de passar per Madrid. Allà els funcionaris del Ministeri de Foment i els seus responsables polítics aprovaven els canvis i, si cal, també la inversió addicional. Aquest procediment és feixuc i poc pragmàtic. En conclusió, els projectes quedaven estancats. Els alcaldes i els hotelers no acabaven d'entendre que uns treballs com els de l'enllaç de Malgrat de Mar al barri de Can Viader acumulessin un retard d'un any i mig. Unes obres que començaven l'agost del 95 amb l'objectiu de reduir la perillositat de la connexió entre la Nacional 2 i la B682, la carretera que condueix cap a la Costa Brava Sud, passant per Palafolls i que no tenia previsió d'acabar en els pròxims mesos. En definitiva, es preveia una temporada turística complicada, comptant amb l'augment de vehicles que durant l'estiu circulen per les nostres poblacions.
4: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies, molt ben explicat. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.

0: I ara és moment de les recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la nostra companya, la Txell Rubio, i també amb Marc Tres Serres. Avui hem fet una recepta ben fresca, eh? Companys, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Txell, què tal? Bona tarda.

0: De seguida parlarem amb la Txell Rubio amb aquesta secció d'alimentació, que és que teníem tantes ganes de parlar amb ella que m'he saltat a la torera, podríem dir, l'agenda setmanal d'en Martí Capsa. De Martí, que no m'has dit res.
1: Bueno, que et semblava bé a tu? Tenies moltes ganes d'escoltar la Txell o molt poques d'escoltar-me a mi. O sigui, no sé no. com prendre-m'ho.
0: Tenia moltes ganes de saber la recepta d'avui perquè m'acaben d'enviar la foto de la recepta. I...
1: Home, i tant, ja la veig.
0: Clar, i clar, dic, què és això, no? Anem a descobrir-ho ja i mira, m'he despistat.
1: Bueno, doncs fem primer l'agenda, si et sembla, intentaré anar rapidet i després passem a aquesta recepta de la Txell, que segur que té molt d'èxit.
0: Tu ves al teu ritme, no cal que vagis ràpid.
1: Vale,
0: tu
1: perfecte.
0: Ves al teu ritme i pren-t'ho amb calma, que els plans al Maresme també els hem de saber, així que endavant.
1: Poc a poc i bona lletra. Doncs si em puc prendre el meu ritme, me'l prendré i començarem abans d'entrar en matèria per als llocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme. I és que aquesta setmana, Gemma, només tenim dos llocs. Així que anem ràpid. El primer és el dia 8 de maig, és a dir, el divendres, a Alella, a l'escola La Serreta. I l'últim dia, com hem dit, és el diumenge, el 10 de maig, a Sant Vicenç de Montalt, al Centre Cívic El Gorg. A part d'això, recordar que, per exemple, aquesta setmana que no tenim tants llocs a on acostar-nos, sí, sempre que vulguem podem anar als hospitals que ens vagi millor del nostre municipi i allà doncs sempre serem benvinguts.
0: Molt bé, per tant, donar sang a dos llocs aquesta setmana. A quins llocs ens has comentat, Martí?
1: A Alella i a Sant Vicenç de Montalt.
0: Molt bé, doncs en prenem nota. Més coses que podem fer aquesta setmana aquí a la comarca?
1: Vinga, ara sí, ens anem, comencem amb l'agenda i començarem amb una activitat que es pot fer durant tota la setmana, concretament fins al dissabte, diria, però des d'avui fins dissabte, a Arenys de Munt. I es tracta d'un taller anomenat Crea el teu saumeri. I ahir us preguntareu, què és el saumeri? Bueno, això m'he preguntat jo, com a mínim, a l'hora de fer l'agenda. Doncs un saumeri és una tècnica ancestral de neteja energètica i aromatització que consisteix bàsicament en cremar herbes, resines i fustes o també flors per amb l'objectiu d'alliberar una espècie de fum aromàtic que serveix d'una manera espiritual. Llavors, aquest taller concretament d'Arenys de Munt que trobarem durant tota la setmana serveix una miqueta per redescobrir els usos tradicionals de les plantes aromàtiques mediterrànies. I és que després d'un breu passeig pel camp es treballarà amb espècies com la sàlvia, el romaní, la lavanda o l'orenga per aprendre com s'han utilitzat històricament per netejar espais, crear atmosfera i també acompanyar en rituals quotidians.
0: Molt bé, doncs em sembla una bona proposta, Martí. A tu t'interessa o més aviat no hi creus amb tot el tema energètic?
1: A veure, no vull desprestigiar ara la proposta.
0: Tu has de ser sincer. Has de dir el que t'agrada i el que no passa res.
1: Jo hi aniria, però perquè m'agrada molt conèixer coses noves, i això, per exemple, del saumeri és una cosa que jo no en tenia ni idea, i és una activitat que mai he fet, llavors, per un tema de curiositat i de culturitzar-me, hi aniria. Ara bé, reconec que jo no hi crec, en aquestes coses. Llavors, bueno, seria més una manera com de conèixer un nou món, però no amb la finalitat de pensar que aquestes herbes o aquestes barreges m'ajudaran realment en el meu dia a dia.
0: Clar, sí, sí. Home, si ja amb aquesta actitud no t'ajudarà.
1: Tu sí, que hi creus més, potser, o què?
0: A mi m'encanta el tema energètic, el tema astrologia, tot això, que no té doncs, una explicació científica, m'agrada molt. Més coses, què podem fer aquests dies també doncs, al Maresme, Martí?
1: Som-hi, ens anem ara cap a Calella, Gemma, i tenim dues activitats. I les dues són a les 6 de la tarda, així que podeu escollir. La primera de totes és una que ja hem dit algun cop, però clar, ja portem tantes agendes que alguna activitat a la força s'ha de repetir. I parlem d'un taller de ganxet a càrrec de Margarita Manzano i el podrem trobar al local de l'associació Calella Artesana. A tothom qui li agradi aquest món, o jo torno a dir el mateix que he dit amb l'activitat d'abans, que per exemple és un tipus d'activitat que mai he fet, llavors doncs, ostres, trobo que a l'hora de fer l'agenda està xulo fer activitats que no són del tot comuns. Llavors la segona activitat i la segona proposta que us portem per Calella i també a les 6 de la tarda és la la xarxa Pupila a l'Espai Jove de Can Saleta. I es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre les violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI. Així que tothom qui també es vulgui conscienciar una mica amb aquests temes o hi vulgui ser partícip, que s'acosti cap a l'Espai Jove de Can Saleta a ficar el seu granet de sorra.
0: Molt bé, hem passat per Arenys amunt, per Calella, per on més hem d'anar?
1: Passem per Mataró ara, Gemma, si et sembla correcte. I a Mataró
0: no,
1: trobarem...
0: No, em sembla bé.
1: Vale, doncs ens anem al Masnou, que és el següent,
0: no farem el lleig
1: a Mataró.
0: No.
1: La veritat és que és una activitat bastant, bastant guai.
0: Parlem és la capital.
1: Del... Exacte, home, la capital d'aquí, de la nostra comarca. Parlem del Market Ocasió Primavera. És un mercat que comptarà amb la participació d'uns 25 expositors que oferiran una proposta variada i de qualitat, bàsicament de productes de moda, de dona i també d'home. Complements, sabateria, moda infantil... També hi haurà un apartat de jocs de taula i vinils, entre d'altres sorpreses que ens tindrà preparada aquest mercat. El podrem trobar del dia 7 al 9 de maig a la plaça Santa Anna de 11 del matí a 8:45 del vespre.
0: Vale, i això a Mataró. I després volies anar al Masnou.
1: Correcte, ens anem ara cap al Masnou, anem tocant una mica una pinzellada a cada municipi i trobem l'Enotast, anomenat Tasta la Terra de la Pansa Blanca al Masnou. Es tracta d'una edició especial per la Fira Comercial i Gastronòmica amb una degustació de productes elaborats al Masnou, maridats amb vi de la D.O. Alella. Dani García, sommelier expert de la Terra de la Pansa Blanca, és qui conduirà l'activitat perquè es pugui gaudir d'aquesta experiència. En aquesta ocasió concreta es degustaran anxoves de l'anxoveta i bunyols de bacallà de la bacallaneria Natàlia, marinats amb una mica de vi de la D.O. Alella, com hem dit, com són el cau d'enginís del celler Art Laietà i Marfil Clàssic.
0: Molt bé, això al Masnou. Aquesta proposta m'ha agradat molt. Martí,
1: sí,
0: tenim
1: home.
0: Més? O...
1: Ja sí, sí, sí, jo vaig disparant.
0: Quantes tuia. Queden? Quantes queden?
1: En queden dues.
0: Ah, vale, doncs ja queda poc,
1: Ja, no
0: calla ja.
1: No pateixis, que ja queda poc. Gràcies a Déu. Vinga, ens anem ara al cap de setmana, ja el diumenge, concretament a Sant Pol, que trobem la Fira de la Maduixa. I és que és una fira que tindrà lloc a la plaça del Torrent a Rosser, davant del mar, on hi haurà parades de venda de maduixes, sucs i còctels amb maduixa natural i d'artesania, així com també activitats infantils, tallers i concursos de pastissos, evidentment, de maduixa, acompanyats amb música en viu de fons. L'activitat serà de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Perfecte. I l'última proposta?
1: I l'última ens anem a Cabrera de Mar i serà durant tot el cap de setmana, el dia 9 i 10 de maig, i trobarem la Festa de les Bruixes. I és que durant tot el cap de setmana el centre del poble s'omplirà d'activitats amb ambientació medieval i esotèrica, combinant una miqueta de cultura, patrimoni i oci familiar. Durant aquests dos dies els carrers es transformaran en un gran escenari medieval amb la fira que us acabem de dir, amb espectacles de carrer, tallers de bruixeria, visites guiades, jocs, gimcames i també tavernes ambientades.
0: Ojo, tallers de bruixeria, Aquí
1: sí,
0: potser m'hi trobes,
1: Però t'hi trobo cursant-lo o com
0: sí,
1: a professora?
0: No, aprenent a fer un taller de bruixeria. Així totes aquelles persones que no em cauen bé, doncs els hi faig un encanteri.
1: Ui, doncs amb la poca gana que t'he vist amb la meva secció avui, ja tinc por que em vinguis amb la setmana que ve amb alguna bruixada de les teves,
0: No, tots els plans són interessants, hem anat de dalt a baix, hem repassat tota la comarca. Martí, gràcies per aquest treball d'investigació, perquè has anat repassant poble per poble què es fa. Així que molt bé, i doncs, tria'm una activitat, tu. Quina és la que més t'ha cridat l'atenció?
1: Mira, aquesta setmana m'agraden bastant, però podem quedar amb la Fira de la Maduixa, que, no sé, m'ho trobo curiós que s'entri entorn a la Maduixa i, mira, és anar a passar el dia allà i amb música, com he dit, fer una mica de pastís, una mica de sucs, i crec que m'aniria cap a Sant Pol de Mar.
0: I còctels de Maduixa.
1: I còctels, correcte. Tu et quedaries amb alguna o no t'ha agradat cap?
0: Sí, la de les bruixes.
1: La de les bruixes, eh? Ja m'ho imaginava.
0: M'ha agradat molt.
1: Pensava que diries la de les bruixes o la primera que he dit del saumer i això de la serp.
0: No, sí. Millor encara les bruixes, perquè si
1: ja
0: no
1: sé,
0: No, m'ha agradat molt aquesta. Martí, no ens enrotllem més, que si no ens posem aquí a parlar de la vida i de què farem el cap de setmana. Gràcies, com sempre, i doncs bé, ens escoltem d'aquí una estona amb la tertúlia esportiva. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara, Gemma.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: I ara sí, comencem la secció de cuina amb la Txell Rubio, coach alimentària i chef de menjar saludable, i el nostre company, Marc Tres Serres, i avui fem una recepta que és molt, molt fresca. Bona tarda, companys.
3: Hola, bona tarda, Gemma, de nou. Ara sí, que comencem amb la secció.
0: Sí, ara sí, ara toca. Abans m'he despistat i us he avançat 10 minuts, potser.
3: No passa res, com que nosaltres ho teníem tot preparadíssim. Eh que sí, Txell, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, Gemma. I a més, segur que tenies gana. Per tant,
0: clar,
4: cap problema.
0: Clar, és que aquesta hora jo pràcticament ja breno. Clar, i la gana doncs m'ha fet avançar la secció.
4: Cap
3: és
4: problema.
3: És per berenar el plat? No, però, Txell...
4: Per què no? Per què no?
3: Doncs mira, Gemma, vés apuntant.
0: Vale.
4: Sí, i sobretot molt important, aquestes explicacions que hi ha d'activitats de bruixeria, la cuina també és alquímia, sempre. Aquí a la cuina sempre hi ha alquímia, molt de carinyo i avui uns ingredients fantàstics.
3: Doncs vinga, sense més preàmbuls, comencem amb la recepta d'avui, però primer de tot, amb la frase que obrirà la secció de cuina.
4: Sí, avui tenim una frase important. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol, perquè ara fins aquest mes de juliol tenim una bona sardina, per tant s'ha d'aprofitar. Avui no és de sardina, és barat, però la podem posar igualment en aquest plat i, si em permets, podem dir que aquesta recepta, aquesta amanida, és una amanida de vida. Què us ha semblat visualment?
3: Doncs molt bé, la veritat, té molt bona pinta i a més, jo crec que tindrà molt de gustet si hi ha peix per allà posat.
4: Sí, a més, em dius lo del berenar, per què no? Tot és provar-ho. Potser les quantitats serien menors, però sempre no hem de posar traves. Sempre que ens vingui quelcom de gust, ho hem de provar i ho hem de fer. Així que anem per aquesta superamanida tan bona, com diríem, aquest plat de Harvard tan important, que diuen que aquesta dieta mediterrània que tenim, que és tan bona, doncs anem a compartir-la. Què tenim avui? Important, sense gluten, cuscús de fejol, tenim 125 grams, tenim poma a la meitat, maduixes del Maresme, 2 unitats, barato sardines, en llauna aquesta vegada. Si pot ser una llauna de 85-90 grams, sempre quan ja està sense líquid, en aquest cas sense oli. Formatge de cabra, un trosset petit, pels que són molt amants del formatge, dàtils 3, a poder ser d'aquests que no siguin el metllul, perquè el metllul és molt dolç i amb un tindríem suficient. Ametlles, unes quantes per decorar, i després, sempre a l'acció, però important en aquest cas, l'orenga, la sal, el pebre negre, l'oli i el porradell. I molt important, l'aigua, perquè si no, no podrem bullir el nostre cuscús. Així que, si vols, podem ja anar per l'elaboració. Què us sembla?
3: Sí. I tant, ja tenim els ingredients, tot a punt amb aquestes quantitats cadascun o els trossets que s'hi hagi d'afegir, com per exemple, com has dit, de porradell gaire o només per donar-li un toc de gust?
4: És important, podeu posar per decorar, com hem passat la fotografia, però també amb aquest espècie de timbal que està obert ja, perquè ja li hem posat cullerada, perquè ja el veiéssiu per dintre, està bé que es noti perquè el porradell és fresquet. També podeu posar, sempre diem orenga, sí, utilitzem molt orenga, porradell, recordem que és el cibulet, però si no també podem posar anet, podem posar fonoll, sempre, sempre aromàtiques fresquetes, sempre i per variar, i per menta també queda molt bona, també recordeu amb les maduixetes, per tant, quina li posaries tu? Va, quina triaries?
3: La menta.
4: Aromàtica. Ah, veus, és que quedaria molt bé també, ja saps una altra, menta. Doncs si vols anem per aquesta elaboració.
3: Va, doncs vinga, som-hi, per aquesta amanida de vida. Que perquè, abans de començar, però amb l'elaboració, per què has decidit posar-li amanida de vida, Txell?
4: Doncs perquè crec que els ingredients són molt importants, perquè tenim tots els nutrients que ens indiquen en aquest plat de Harvard, perquè tenir una alimentació és molt important, i molt important perquè entenc que tots vosaltres també haveu celebrat aquest Dia del Treballador. Jo porto celebrant des de fa dies, perquè el dimecres vaig fer 51 anys i porto des de celebració des del dimecres. Per tant, avui necessitava una amanida de vida.
3: Home, Txell, felicitats. Home, això s'ha vist, et podríem haver felicitat dos dies abans.
4: Moltíssimes gràcies. I clar, realment, quan fas i surts de la teva rutina de menjar molt verd, de menjar, doncs és important i dius, ai, vida, un altre cop vida. Però sempre dic, celebrar és important, sempre.
3: Home, clar, per això també vivim i va tot enllaçat amb una miqueta amb el títol del nom que li hem posat avui a la recepta. Som-hi, Txell, elaboració, pas per pas.
4: Som-hi, com farem aquest cuscús que ja el vam fer un altre dia, però em semblava molt important. Podeu fer-ho pasta, hi ha molta pasta avui en dia, de llenties, de qualsevol altra, de qualsevol ingredient que sigui sense gluten. Aquí, en aquest cas, és que és molt fàcil. Posem aquesta aigua a bullir, posem la quantitat que hem dit, i quan està l'aigua bullint, retirem del foc. Això sí, abans hem posat l'oli, tot el que hem dit, les espècies, la sal, ben remenat, retirem, posem el cuscús i un repòs com a màxim entre 3 i 5 minuts perquè s'infli i agafi l'aroma de tot això que hem posat en aquest aigua, sí?
3: Molt bé, seguim.
4: I molt fàcil, oi? És,
3: sí,
4: és molt
3: fins ara...
4: fàcil.
3: Fins ara no hi ha complicacions.
4: Molt bé, molt important. I aleshores ara fem aquesta barreja que hem dit que tenim la poma, les maduixes, podem ser poma dolça, poma àcida, a mi m'agrada, com sempre, dir-vos, trobar aquesta pell perquè és on hi ha més fibra, i aleshores de les maduixes, si traiem el peduncle, també les tallem, les ametlles una mica, el porradell, vinagre de poma, molt important pel nostre fetge també, que li anirà molt bé, una mica d'oli, i remenem tot això, ho remenem bé, ho barregem amb el nostre cuscús i ho podem posar en un motlle o no, en un motllo, en una flanera, on vulgueu, per donar-li forma. I a partir d'aquí després podeu decorar el plat amb més dàtils, sense dàtils, podeu afegir-hi aquesta barreja als dàtils dintre, el que voleu. El que és molt important és que és fresqueta, també és una recepta que avui dilluns us podeu emportar a l'oficina el que mengeu amb carmanyola. Per tant, fàcil i saludable.
3: Que això sempre és important per poder-ho lligar amb la logística del dia a dia, una amanida, a més, amb unes propietats, amb molts d'aquests aliments, que són boníssimes, com és de costum amb les receptes que portes tu, i quines ens aporten avui aquestes propietats?
4: Doncs molt important. Com aquests ingredients hem parlat moltes vegades, d'aquests ingredients, però sí que direm que em sembla molt important de comentar que moltes vegades ens comprem aquestes amanides i no ens donem compte, són de quinta gamma. Coneixeu què és la quinta gamma?
3: Jo personalment no.
4: D'acord, la quinta gamma són aquests productes que estan envasats llestos per consumir i moltes vegades contenen additius alimentaris que són de baixa qualitat nutricional però amb una gran patabilitat, vol dir que els hi donen molt de sabor perquè ens enganxem amb ells. Estan a tots els supermercats, Per tant, és molt millor que aquest cuscús que us aneu a comprar us el feu vosaltres. Per què? Perquè moltes vegades porta oli de navina, que és l'oli de colza, oli de girassol, i seria molt millor que nosaltres li poséssim aquest toc d'oli d'oliva. I després, a part de portar additius alimentaris, els E's, que moltes vegades conserven i que no són bons nutricionalment, què passa? Porten sucres, sucres afegits, i nosaltres el que li hem posat amb el dàtil és un sucre intrínsec. Per tant, és una amanida amb un valor nutricional important, amb un sabor estupendo, que no conté additius alimentaris i que no és de quinta gamma, en aquest cas, que la fem nosaltres. Sí? Això crec que és important. Ha quedat clar?
3: Home, claríssim. Jo crec que amb el fet dels olis i tot el que puguis fer, no, Gemma, de forma natural, no estigui envasat, no hi hagi... Com menys manipulació, vaja, millor.
4: Bé, hi ha molts productes que és inevitable. El fet de que sigui processat no vol dir que fos ultraprocessat, però en aquest cas, quan són de quinta gamma i contenen aquests additius, es converteixen en ultraprocessats, que sempre han dit que són de... A veure, de consum ocasional. Per tant, si ens els hem d'emportar a la Carmanyola, és millor que ens el fem nosaltres. I això no ocupa més de 5 minuts, perquè això ho podem tenir fet a la nevera. Sí? Us animareu?
3: Home, doncs esperem que els oients que ens estiguin escoltant ho facin amb aquesta recepta fàcil i ràpida de cuinar. Amb uns aliments, Gemma, ens en deixem algun per explicar encara les seves propietats?
4: Doncs no ens deixem... A veure, de fet, com a curiositat, propietat sí, diríem que és una recepta com les que portem, que sempre són flexitarianes,
3: sí,
4: que fomentem...
3: Uh-huh.
4: Sí, que fomentem aquest slow food, de cuinar a poc. Sí que és veritat que el fast food, en aquest cas, o el menjar ràpid, saludable, també és possible, perquè això seria menjar ràpid, però és saludable. Per tant, sempre tot fet de la millor manera possible, amb els millors ingredients possibles, i en aquest cas, sense gluten, és important. Per les persones, jo i m'incloc en aquest cas, intolerants al gluten, i sobretot les persones que són celíaques. Per tant, és un plat molt complet i és el plat de Harvard que recomanen molts metges.
3: Doncs molt bé, això sempre ha d'anar complementat i ben lligat tant l'alimentació com al fer exercici per tenir de la millor manera el cap i el cos. Txell, moltíssimes gràcies, com cada dilluns, i ens retrobem a la pròxima setmana amb una nova recepta. Estarem molt atents de veure què ens portes i a veure si la gent s'anima a cuinar-ho, com la d'avui, que és facilíssima.
4: Fàcil i bona, i sí, anireu-vos, i si voleu seguir-nos, ja sabeu, a les xarxes allà estem. Gràcies.
3: Adéu, que tinguis una bona setmana.
0: Molt bé, doncs ja hem acabat la secció de cuina.
3: Sí, que no s'ha comit, ha marxat ràpid, la Txell.
0: Ha marxat, bueno, ella ha vingut, ha explicat a la recepta i bé, si n'hem pres nota bé i si no molt malament, el dilluns que ve tocarà estar més atents. Bé, Marc, gràcies, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Adéu.
3: Adéu.

0: Doncs amb aquesta sintonia és moment de conèixer, doncs, recordar la pregunta del dia. No sé si tenim la Melina per aquí, que ens pugui, doncs, explicar què preguntàvem.
1: Aquí estic per aquí.
0: Molt bé, doncs Melina, recorda'ns què preguntàvem a l'Ona avui.
1: Avui preguntàvem als oients si consideraven que saben suficient sobre la Unió Europea.
0: I què diuen?
1: Doncs, malauradament, el tuit que avui hem llegit, en el qual es deia que precisament els catalans consideraven que no sabien suficient, més o menys per aquí van les respostes de la gent que escolta l'Ona Maresma, i és que les possibles respostes eren crec que sí, la veritat és que no, o doncs no estic segur o segura. I hi ha un empat. En aquest cas, l'empat és la veritat és que no, i doncs no estic segur o segura. Per tant, de tots els votants, cap d'ells creu que sap suficient sobre la Unió Europea.
0: Molt malament, eh? Mira, Melina, no sé tu com estàs amb aquest tema, però jo crec que Marc en sap molt de les institucions de la Unió Europea, oi que sí, Marc?
2: Perquè em poses en aquest fregat ara mateix.
0: Perquè tu ets professor, també.
2: Sí, però els professors no ho saben pas tot i no sóc d'història, sóc de català i castellà, jo. Home, m'agrada la història, això sí. Això
0: però
2: sí.
0: Escolta'm, història, les institucions de la Unió Europea, si és, moltes són actuals.
2: Però jo no, les tracto a l'escola. No, no, no, no. Jo
0: en Martí, no sé si el tenim per aquí, en Martí, o potser no, potser no. És que en Martí li agrada molt.
2: Sí.
0: Ai, mira que bé, ja anava a dir que estaves al lavabo.
3: Sí, bueno, no, estic aquí fent feina, però va, estic atent.
0: I tu coneixes les institucions de la Unió Europea? Digue'm una només.
3: No, jo zero. O sigui, zero patatero.
0: Però no em pots dir ni una?
3: De la Unió Europea?
0: Clar.
3: A veure...
0: No la busquis al Google, que es conec.
1: Un teclat. Algú està buscant.
0: És en Marc Tresserres.
2: No, jo no,
3: no,
2: era
3: jo,
2: no
3: era jo. El pobre Marc. No el foteu més en el fregall. No. Jo entre cara estic espès i no és el meu tema. I tu, Gemma, me'n saps dir alguna?
0: Jo te'n sé dir moltes. Mira, el Parlament Europeu, el Consell Europeu, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu, el Tribunal de Justícia, tot això sense mirar.
3: Collons, tu, quina presentadora.
2: Això ho ha preguntat, perquè això ho domina.
3: Quina presentadora
2: això domina,
3: tenim. Jo
0: no,
3: és
0: broma, però... jo sí que, o sigui, ara mateix ho he buscat per recordar-ho, però sí que ho vaig estudiar no fa molt. Farà l'any passat o l'altre, que estava preparant unes oposicions, vaig haver d'estudiar tot això.
2: Clar, doncs, tens fresc. Sí que és veritat que amb moltes d'aquestes que has dit, pot ser, ara em llenço un triple, però a Brussel·les és la seu central de la Unió Europea. Oi?
0: Sí, en tres.
3: Això sí.
1: Sí, però és això, hi ha
0: Brussel·les, Luxemburg i Frankfurt.
2: Val.
0: Sí. Això no ho he mirat, això ho recordo perfectament. I, de fet, el Banc Central Europeu està a Frankfurt i el professor de les oposicions ens deia que, és una tonteria, però que els banquers mengen salxitxes i que, per tant, el Banc Central Europeu estava a Frankfurt i que penséssim en això.
2: És una bona manera, sempre, com a professor, donar aquests detallets perquè l'alumne se'n recordi. En aquest cas, mira, estarà content perquè tu ho recordes perfectament.
0: Sí, són estratègies per estudiar, associar, doncs, idees als conceptes. No sé, Marc, tu que et dediques, no?, al tema aquest d'ensenyar, no sé si ho poses en pràctica.
2: Normalment, jo, en aquests casos, no, perquè no sóc molt bo fent aquestes comparacions, o vaja, ho penso ara de memòria, no me'n ve cap al cap, sinó que intento transmetre-ho, bueno, fent preguntes constantment als alumnes perquè siguin ells els qui pensin la resposta de forma lògica. Jo, per exemple, amb això que has dit del Frankfurt, home, seria una bona manera, segurament, algun exemple d'aquesta forma ho he posat en pràctica, però ara no te'n podria dir cap al cap.
0: No passa res, doncs el demà penses un exemple i ens l'expliques. Companys, bé, doncs aquesta és la pregunta que estem fent avui a l'Ona Maresma, si creiem...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs va, us ho dèiem a l'inici del programa. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Parlem amb el capità de l'equip, David Trujillo, per valorar aquest resultat.
2: Bé, el Club Tenis Malgrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-off de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
3: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una Lliga fàcil perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem la veritat és que ha sigut tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat. I no vull pecar de falsa modèstia, però hem de modèstia, però sí que és veritat que hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat així de... amb no massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hàgim sigut, hem quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè m'entenguis. O sigui que bé, molt satisfets, i ara esperant a veure si aquesta segona fase... doncs a veure si podem fer alguna cosa.
2: Val, per tant no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica de... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho ha anat veient.
3: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan, vull dir que estaven... ha estat molt anivellada, penso.
2: Molt bé. Molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
3: A l'últim partit.
2: A l'últim partit.
3: Aquest diumenge passat. Sí, sí.
2: Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no.
3: Correcte, havíem de guanyar per ser campions. I vam

0: guanyar.
1: Contra qui vau jugar?
0: Contra el Sant Celoni.
1: El Sant Celoni.
0: El Sant Celoni.
1: I quan vau quedar de resultat?
0: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
1: Molt bé.
0: Si són, són 5 partits i se n'ha de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
1: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
0: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. En l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8, entre cometes, sants, i sempre hi ha hagut 2 o 3 que han estat tocats físicament, i això doncs, ha suposat un hàndicap per nosaltres, tot i menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? però sí que és cert que és el poder que hauríem de treballar entre tots més, és cuidar-nos més físicament i fer, el tenis, jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
1: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40? És a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
0: Més en compte a què et refereixes?
1: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
0: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents, i quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs, pobres o no, és més fàcil. Bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se. Pel que fa a la manera de jugar a tennis, segurament no juguem tan ràpid com a categories més absolut o més joves, però trobo que hi ha bon nivell, diria, en general hi ha bon nivell.
1: Molt bé, des de quan David ets el capità de l'equip de més 40?
0: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10 o 11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades. Ah, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 darreres temporades he sigut el capità.
1: O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
0: Doncs, jo estic content amb el que faig, ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment, i bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan es toca jugar el cap de setmana, doncs, m'he d'encarregar doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades si és que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora, bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
1: Ah, val, no ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip i menys d'un equip que hagi guanyat doncs la Lliga, no? En aquest cas, però... Yeah. En aquest un capità d'equip doncs, se li pressuposa, no?, una certa responsabilitat, no?, a l'hora de liderar, no?, a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tennis.
0: Bueno, no sé, bàsicament és organitzar, bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i els desplaçaments, i faig una mica de figura el que programa i organitza, però no sóc cap, ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir, simplement, doncs mira, m'ha tocat ser capità, ja està.
1: Molt bé. Com vas començar a jugar a tenis, David?
0: Jo vaig jugar quan era petit, des dels 11-12 fins als 14-15, vaig deixar-ho, i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tennis, i ara deu fer uns, 12 o 13 anys, suposo. I molt bé, la veritat és que és un esport que el gaudeixo molt i que duri per molts anys.
1: Vas començar competint a Malgrat també, en el Club Tenis Malgrat?
0: Sí.
1: Sí, tota la vida.
0: Sempre he jugat amb el tennis, malgrat que
1: és... Molt bé. Ara que també bueno, no, pensant una mica en la teva trajectòria, no, i en el que ens expliques, doncs penso, no, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no, o inclús el supera, sí, i diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o, si, o no sé si encara estic a temps, no, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'ho estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida? S'ha d'aprofitar? Es pot aprofitar aquestes oportunitats?
0: Home, jo penso que sí. Jo penso, a part de que l'esport és salut, de que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és, ni més, qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independent de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per és una activitat molt agradable, no sé. Jo trobo que no dic res, no dic res que no necessiti, penso.
1: Molt bé. Ara, després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no? Sí. Quines són les previsions? Com serà aquests play-offs? Per qui no ho sàpiga, com es disputarà,
0: sí,
1: i
0: bueno,
1: quan?
0: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara aquesta segona fase és com un quadre eliminatori. Llavors ens posaran en un quadre i o sigui, només seguirem jugant si guanyem. En el moment que perdem alguna eliminatòria, doncs estarem eliminats, ja està.
1: Molt bé.
0: Llavors, suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui, 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn, és que no sé. Demà, sembla que demà surten les quadres oficials i ja veurem quins toca i on ens han posat, i ja veurem.
1: Podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
0: Sí, la setmana del 9-10, o sigui, la setmana vinent, comença.
1: Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert, i des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afereixen alguns més, David?
0: No, diguéssim, el quadre jugarem entre els millors a cada divisió.
1: Perfecte.
0: Que hagin quedat classificats a cada divisió.
1: Molt bé.
0: Sí, jugarem alguns diferents, però bueno.
1: Bueno, doncs pues, en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
0: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
1: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
0: Vinga, merci, adéu.
2: Maresme, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I com cada dilluns acabem el programa amb la tertúlia esportiva, amb els nostres companys, en Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Marc Tres Serres. Nois, què ha passat aquest cap de setmana esportivament parlant?
4: Hola, doncs bé, saludem els companys també per començar-ho a explicar. Sergi, Martí, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Vinga, a veure, comencem.
3: Poseu-vos la pat.
4: Sí, és que van molt coordinats.
6: Sí, som uns cracs.
5: Exacte.
4: A veure, amb el tema principal amb què obrim és el fet que el Barça podria ser campió aquesta setmana en el Clàssic contra el Madrid a l'Spotify Camp Nou el diumenge a les 9 de la nit, mal horari. Això és veritat, si hi ha d'haver-hi celebracions. Però companys, ahir el Madrid no va punxar contra l'Espanyol, va aconseguir la victòria 0-2 al Powerade Stadium. Però bé, el Barça ho té a tocar. Creieu que hi haurà títol o no?
6: Sí, jo crec que sí, sóc optimista. De fet, vaig veure el partit ahir. Dic malauradament perquè em vaig dormir 15 minutets a la primera part perquè era molt avorrit, però bueno, Vinícius ho va arreglar. Tot i això, l'Espanyol no aixeca el cap.
4: Ara en parlarem.
6: Suposo que després ho comentarem, sí. Però sí, sóc optimista. El Barça ho té força bé.
4: Martí.
7: Sí, jo també ho veig. O sigui, no sé si et refereixes a que aixecarem el títol just aquest cap de setmana o en general.
4: Sí,
7: vull
4: sí,
7: dir
4: sí,
7: que,
4: sí.
7: Vale, perquè la Lliga crec que tots estem d'acord que ja està guanyada. Vull dir, hauria de passar la major catàstrofe mai vista, que ho veig impossible. I jo també opino com el Sergi, que si Déu vol, aquest cap de setmana els jugadors del Barça ja és l'últim partit, així que els hi queda la temporada, és un clàssic, poden guanyar la Lliga davant el seu etern rival. Jo crec que sortiran a totes i que es mostrarà aquesta superioritat que hem tingut davant d'ells durant tot aquest any, amb una victòria que, a més, jo diria que serà bastant agreujada, però bueno, no, potser em passo d'optimista.
4: Per què? Per què ho dius, això?
7: Bueno, perquè penso que el Madrid està molt malament, només cal veure'ls, la baixa d'Mbappé, que és el seu jugador puntal, el Barça tindran la motivació de guanyar la Lliga davant del Madrid, que crec que vaig llegir que no passava des de l'any 1920 i pico, des dels primers anys que es crea la competició, que ni un equip guanyava l'altre per guanyar el títol ni al revés, i crec que és una oportunitat única.
4: Doncs a veure si es produeix. Ara mateix són 11 els punts de diferència que els separen, queden 4 partits, per tant 12 punts en jocs. Les matemàtiques són fàcils. El Barça, amb un empat, de fet en tindria prou per proclamar-se campió. Companys, a diferència del conjunt de la capital, l'Espanyol ara mateix, després d'aquesta nova derrota, ja porta tota la segona volta, valgui la redundància, sense guanyar cap partit. Aquest 2026 ha estat impossible pels homes de Manolo González i estan només 5 punts per sobre del descens, tenint en compte que el Sevilla juga avui al vespre i si guanya faria que l'Espanyol estigués només 2 punts de la zona de descens quan al Nadal va anar a menjar-se els torrons en posicions europees. Increïbles, què en penseu?
6: Estaven 5 anys, sí, sí. I de fet la setmana que ve juguen contra el Sevilla, l'Espanyol. O sigui que és com una espècie de final, no? Però vaja, diria que és una ratxa, la ratxa més gran d'un any, o sigui que un equip no guanya res. O sigui, crec que és se l'ha endut l'Espanyol. I, bueno, ja ho he dit abans, veient el partit d'ahir, em sap greu, per tots els fanàtics de l'Espanyol, però, a veure, és que no juguen a res,
7: Sí, Martí. Sí, jo opino com en Sergi, o sigui, és una temporada mai vista, no sé si té algun precedent a la història de la Lliga Espanyola, però és que és un cas molt exagerat. Crec, una petita correcció, Marc, diria que si avui guanya el Sevilla estarien a 3 punts del descens, perquè llavors passaria a ser l'Alavés el que tanca la zona, però igualment, vull dir, està clar que seria una situació molt crítica i que la setmana que ve contra el mateix Sevilla seria una final. Jo us faig una pregunta, nois.
3: Un minut. No,
7: bueno, doncs llavors poder...
3: No, fes-la.
7: No,
3: ràpida,
7: doncs
3: ràpida,
7: llavors ràpida, la reflexió que des de que Manolo, l'entrenador de l'Espanyol, va sortir una roda de premsa a dir que, no utilitzaré les paraulotes que va dir, però com dient que no es motivessin a anar a Europa, o sigui, com que no es flipessin amb Europa, han anat cap a caiguda. No sé si això els ha jugat en contra, perquè potser els propis jugadors van pensar, ostres, si ni el nostre entrenador creu en nosaltres, potser tenim una mica l'efecte de que no ens mereixem estar aquí, perquè poder l'entrenador hauria d'anar al revés i dir més, si no, és hosti, doncs a tope tenim aquí per intentar-ho i tal, perquè és que va ser sortir a dir això i no guanyar ni un partit, és molt fort.
6: És cada roda de premsa, cada roda de premsa és algo... Bueno, l'última que va fer és lo del... El futbol és injusto con nosotros.
3: Anem tancant.
6: O sigui que, bueno...
4: Nois, ho deixarem aquí, a veure què acaba passant aquest cap de setmana en el Clàssic. Ja, ho deixem aquí. També recordant, i amb això acabo, Gemma, que el Barça femení també està portant moltes alegries i s'ha classificat per 6a vegada consecutiva a la final de la Champions.
3: Perfecte. Doncs, companys, nosaltres acabem el programa d'avui i ho fem amb música. Gràcies, que acabeu de passar un bon dilluns. Fins demà. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves d'entre 18 i 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat entre el 23 de març i el 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant les amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
2: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: I els membres de la flotilla Global Summit estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila, a qui acusen de vinculació amb Hamas. Des de Creta, una de les integrants, Sofia Peris, ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abukeshek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
3: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
1: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. Segons fonts exteriors, el cònsol espanyol a Tel Aviv ha visitat avui a Bukeshek i ha pogut parlar amb ell. I alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es fan aquestes proves organitzades pel Ministeri. L'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de les competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada al mercat municipal a una empresa de la qual era soci. Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho ha fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. A hores d'ara comença un minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat davant la Casa de la Vila per expressar el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una jove ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer Joan Miró, on la víctima va ser atacada per una arma blanca. Segons fonts policials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir, i l'actuació coordinada de policia local i els Mossos va permetre la detenció el presumpte autor pocs minuts després del crim. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar. I és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector. I Carlos Garaikoetxe, el primer president basc després del franquisme, ha mort avui als 87 anys, segons ha informat EFE, citant fonts de la família. Nascut a Pamplona el 1938, va ser president del govern basc entre 1980 i 1985 amb el PNB. Després va trencar amb el partit i va fundar Eusko Alkartasuna, avui integrant de EH Bildu. El seu mandat es va caracteritzar per la recuperació de les institucions autonòmiques basques i el desplegament de l'Estatut d'Autonomia. 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV. Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat encara el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà les properes hores. I una interna va morir diumenge a la presó de Ponent, segons ha avançat el caso i ha confirmat fonts del Departament de Justícia, tot i que es descarta el suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa. Fonts penitenciàries, apunten que la dona podia haver-se introduït al cos o ingerit un embolcall de droga que s'hauria trencat, segurament, diuen, al seu interior.

Repassem els titulars del dia. Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 4 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Magrat és campió de la Lliga Catalana.

0: La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Can Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Magrat es proclama campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Els magratencs es van assegurar del títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. Tanmateix, segons explica el capità de l'equip, David Trujillo, la Lliga no ha sigut gens fàcil, ja que tots els equips han presentat un nivell molt similar. Escoltem l'entrevista amb el capità de l'equip, David Trujillo. Bé, el Club Tenis Magrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-off de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
1: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una lliga fàcil, perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem la veritat és que ha sigut tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat, i no vull pecar de falsa modèstia, però hem de modèstia, però sí que és veritat que hem tingut... Hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat, doncs... Així de... No massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hàgim sigut en quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè ho entenguis. O sigui que bé, molt, molt satisfet, i ara esperant a veure si aquesta segona fase, doncs a veure si podem fer alguna cosa.
0: Val, per tant no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica de... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho han anat veient.
1: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim un molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan, vull dir que estaven... Ha estat molt anivellada, penso.
0: Molt bé, molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
1: A l'últim partit.
0: A l'últim partit.
1: Aquest diumenge passat. Sí, sí.
0: Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no.
1: Correcte, havíem de guanyar per ser campions. I vam guanyar.
0: Contra qui vau jugar?
1: Contra el Sant Celoni.
0: El Sant Celoni.
1: Sant Celoni.
0: I quan vau quedar de resultat?
1: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
0: Molt bé.
1: Si són 5 partits i s'han de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
0: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
1: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. En l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8, entre cometes, sants, i sempre hi ha hagut 2 o 3 que han estat tocats físicament, i això doncs ha suposat un hàndicap per nosaltres, tot i que menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? Però sí que és cert que és el que hauríem de treballar entre tots més, és cuidar-nos més físicament i fer... Bueno, el tenis, jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
0: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40? És a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
1: Més en compte en què et refereixes?
0: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
1: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents, i quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs, pobres o no, és més fàcil. Bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se, i, però va, pel que fa a la manera de jugar a tennis, segurament no juguem tan ràpid com les categories més absolut o més joves, però no sé, trobo que hi ha bon nivell, diria, en general hi ha bon nivell.
0: Mm-hmm. Molt bé, des de quan, David, ets el capità de l'equip de Més 40?
1: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10-11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 darreres temporades he sigut el capità.
0: Mm-hmm. O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
1: Doncs, bueno, jo estic content amb el que faig, ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment, i bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan es toca jugar cap de setmana, doncs, m'he d'encarregar doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades si és que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora, bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
0: Ah, val, no ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip i menys d'un equip que hagi guanyat doncs la Lliga, no?, en aquest cas, però... Sí. En aquesta, un capità d'equip, doncs, se li pressuposa, no?, una certa responsabilitat, no?, a l'hora de liderar, no?, a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tennis.
1: Bueno, no sé, bàsicament és organitzar, Bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i els desplaçaments, i faig una mica de figura el que programa i organitza, però no sóc cap, no, ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir, simplement, doncs mira, m'atro que ser capità i ja està.
0: Molt bé. Com vas començar a jugar a tennis, David?
1: Jo vaig jugar quan era petit, des dels 11-12 fins als, no sé, 14-15, vaig deixar-ho, i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tennis, i ara deu fer uns, no sé, 12 o 13 anys, suposo. Mm-hmm. I molt bé, la veritat és que és un esport que el gaudeixo molt i que duri per molts anys. Mm-hmm.
0: Vas començar competint a Malgrat també, en el Club Tennis Malgrat?
1: Sí, sempre,
0: tota la vida.
1: Sempre he jugat amb el tennis, malgrat que
0: som... Molt bé. Ara que també, bueno, no, pensant una mica en la teva trajectòria, no?, i en el que ens expliques, doncs penso, no?, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no?, o inclús el supera, sí. I diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o no sé si encara estic a temps, no?, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida? S'ha d'aprofitar? Es pot aprofitar aquestes oportunitats?
1: Home, jo penso que sí. Jo penso, a part de que l'esport és salut, de que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independentment de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per Mm-hmm. És una activitat molt agradable, no sé. Jo trobo que no dic res, no dic res que no necessàtica, penso.
0: Molt bé. Ara, després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no? Sí. Quines són les previsions? Com serà aquests play-offs? Per qui no ho sàpiga, com es disputarà,
1: sí,
0: i quan?
1: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara en aquesta segona fase és com un quadre eliminatori. Llavors hi hauran, es posaran en un quadre i o sigui, només seguirem jugant si guanyem. en el moment que perdem alguna eliminatòria, doncs estarem eliminats, ja està.
0: Molt bé.
1: Llavors, suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui, 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn. És que no sé. Demà, sembla que demà surten les quadres oficials i ja veurem en quins toca i en quins temps s'han posat. I ja veurem.
0: Podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
1: Sí, la setmana del 9-10, o sigui, la setmana vinent, comença.
0: Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert, i des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afereixen alguns més, David?
1: No, diguéssim, el quadre jugarem entre els millors de cada divisió.
0: Perfecte.
1: Que hagin quedat classificats a cada divisió.
0: Molt bé.
1: Sí, molt jugarem bé. Alguns diferents, però bueno.
0: Bueno, doncs pues, en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
1: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
0: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
1: Vinga, merci, adéu.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. La part central del vitrall de l'església de Santa Maria s'ha retirat per ser traslladat a un taller de restauració. Els danys provocats, segons sembla, per les últimes ventades fortes posaven en risc la integritat de la peça, que presentava signes evidents de despreniment. L'alerta va saltar quan es va detectar una ombra anòmala al vitrall des de l'exterior, un detall que no es podia apreciar des de dins de l'edifici. El mossèn ha explicat que en observar la peça de prop i fer fotografies amb el telèfon mòbil es van adonar de la gravetat de la situació. I a Calella, un home de 50 anys va ser localitzat mort aquest diumenge al migdia surant a l'aigua a uns 50 metres de la platja de Calella, a la zona del Far. La víctima, que anava completament vestida, no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Tot apunta a una mort per ofegament.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: En temes nacionals, destaquem que els alumnes de 6è de primària d'una mostra de centres catalans fan aquests dies les proves de l'avaluació general del sistema educatiu, unes noves proves que ha posat en marxa l'Estat en l'aplicació de la Llei d'Educació, la LOMLOE. Es tracta d'una avaluació creada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències clau al final de la primària i de l'ESO. Les proves són pluriennals, es faran l'enguany a 6è i el 2028 a 4è d'ESO. I també destaquem que el 90% dels edificis de Catalunya amb el certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, als nivells baixos o moderats. I és que, més enllà de l'obra nova en l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions, entre altres intervencions. Un procés costós i difícil en blocs d'habitatges sencers i més habitual en habitatges unifamiliars o en petits blocs, com és el cas d'un edifici de la Rambla Marquesa de Castellbell a Sant Feliu de Llobregat, on han reduït fins a un 70% d'emissions i consum energètic amb una recent rehabilitació energètica. Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.

Repassem els titulars del dia. Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya, acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
2: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. És que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. El Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
2: Als diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
1: La Nova, Ràdio, David Fernández.
4: Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
1: José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: A l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
5: ¿En la anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
5: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
1: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat.
2: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir per desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment dels discursos d'odi a les xarxes.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació FEO Català Palau de la Música Catalana.
7: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us hem mencionat.
1: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
8: Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a de consecutiva a la capital noruega. Les de Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les jugadores culers completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte dia 16 i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable i, de fet, a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran, quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem-hi amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació que cada cop va millorant més. Ara ja, amb poques dificultats, ens quedava l'autopista AP7 afectada per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en sentit Girona. Finalment, els vehicles s'han pogut retirar, és a dir, ja estan tots els carrils oberts, i això ha determinat, doncs, que a poc el trànsit vagi estirant, sobretot per davant. Per darrere, la zona de Sant Cugat, sobretot Sant Cugat de Vallès fins a Bellaterra, aproximadament, encara va força aturada en aquesta autopista AP7 i també, de fet, en el seu lateral, especialment al tronc central, en aquesta zona en sentit Girona. A la resta de vies, poca cosa més, no hi ha massa problemes a destacar, únicament alguns punts d'intensitat de lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit de Trinitat, la ronda de dalt, per exemple, entre Sarrià i Sant Gervasi, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Foment del Treball xifren gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. I és que denuncien que DIF i Renfe només

0: pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari, i és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
1: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
0: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'adavarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
2: I tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
3: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
2: La Nova Ràdio, David Fernández.
4: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
2: I l'altra cara de la moneda la trobem al Maresme, on el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha demanat serietat per abordar el futur de la línia de trens que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de 2 comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
5: L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, considera que algunes propostes per solucionar els problemes de la via del tren al Maresme són poc realistes i l'estilla de fer volar coloms. Davant d'aquesta situació, defensa la necessitat d'actuar amb més rigor i planificació. Navarro aposta per crear 2 comissions, una d'estratègia per definir el futur de la infraestructura i una altra centrada en intervencions immediates per donar resposta als problemes urgents.
6: Com a Consell Comarcal demanem 2 coses. Són 2 comissions, 2 comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comença a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren, per tant això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
5: L'objectiu, segons l'alcalde i president del Consell Comarcal del Maresme, és combinar una visió a llarg termini amb actuacions concretes a curt termini que permetin millorar la situació actual de la línia ferroviària que ha descrit com a deficitària.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En clau política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
3: Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu. Considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna, el 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
2: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
3: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
8: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
9: No conocí ninguna.
8: ¿Con anterioridad?
9: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
8: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
9: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia acuerdo.
3: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
2: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa

0: Un mapa amb tres punts clars, l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
1: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar, una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
2: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
1: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
3: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
4: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
3: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
6: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
7: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
6: Tant des de l'Ajuntament com des del govern amb el conseller Dalmau, avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
0: Gràcies, Pau. Doncs aquest fet i altres d'aquest cap de setmana han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents, com dèiem, del cap de setmana, i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
8: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
9: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
8: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
10: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
8: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: En territori, el Sobirà reclama una solució pels moviments de terres que hi ha al port de la Bonaigua, reivindiquen el túnel i més inversions a curt termini per deixar de ser, diuen, ciutadans de tercera.
3: Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han trobat al port de la Bonaigua, a la C-28, per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual de la carretera. Els representants municipals denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que ha deixat els veïns i treballadors a la zona en una situació de desavantatge crònic. Recents moviments de terres, que van començar amb una esllavissada a finals de febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions a curt termini i el túnel de la Bonaigua, que seria la solució definitiva. Carlos Isús és el president del Consell Comarcal i Josep Vidal, l'alcalde de Llavorsí.
11: La reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua. Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de seguir una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
7: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellver.
12: Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
13: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar serveis públics.
12: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva, una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Més coses. Girona s'ha despertat avui amb vaga d'escombriaires per la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals.
3: Mentrestant, l'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del Barri Vell. L'entitat reclama als partits celeritat màxima per arribar a un acord i trobar una solució que desencalli el conflicte. I, novament, critica el consistori per donar sempre excuses amb la recollida d'escombraries i li reclama no defugir la part que li pertoca.
0: Un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat amb gairebé 22 milions d'euros addicionals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, les ha presentades avui a Granollers, Ràdio Granollers, a l'Hisenda Cuquet.
14: L'associació que agrupa els ajuntaments amb transport de viatgers per carretera havia mostrat preocupació perquè caldrà ampliar el termini de les concessions a les empreses operadores i es dilatarà la resposta a unes necessitats de mobilitat que avui ja són urgents i inajornables, segons l'AMTO. La consellera Paneque ha assegurat que entén els alcaldes i regidors i que el Departament de Territori tindrà en compte els ajuntaments i els consells comarcals i ha justificat així la elaboració del pla de xoc.
15: Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
14: Durant el 2025, els autobusos urbans del conjunt de Catalunya van arribar a un rècord històric del nombre de passatgers, 90 milions, un 10% més que l'any anterior.
0: En marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana de Barcelona fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
16: Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. Durant la presentació de l'inici de les obres, l'alcalde Miguel Comino ha recordat que és una promoció molt esperada.
17: Ens fa molta il·lusió, efectivament, perquè primer perquè és una necessitat real de les persones joves que tenen moltes dificultats per emancipar-se i iniciar el seu projecte de vida aquí, al seu municipi, a Sant Vicenç dels Horts, però també perquè ja van per 18 anys que es van entregar les últimes claus d'un pis de protecció oficial a Sant Vicenç dels Horts.
16: L'edifici incorporarà un hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com l'estenedor i els safareig col·lectius i contribuirà a l'eficiència energètica. Es preveu que les obres acabin el primer trimestre de 2028.
0: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
3: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
18: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça disputarà una nova final de la Champions femenina. Serà la setena, sisena de consecutiva en les últimes 8 edicions. Serà a Oslo, davant l'Olímpic de Lió, de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. El Barça es va imposar ahir 4-2 en la tornada de les semifinals al Bayern de Múnich, davant un Camp Nou ple, i el Barça, com dèiem, s'enfrontarà al conjunt francès d'un vell conegut com és Giraldez. Això deia Alexi al final del partit d'aquesta final i també del partit davant el Bayern de Múnich.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment, és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: Pel que fa al Barça masculí, haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte va guanyar a Osasuna, però el Real Madrid es va imposar 0-2 a l'Espanyol i evitar que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Per contra, la derrota de l'Espanyol manté els blanquiblaus a 5 punts de marge sobre el descens. Podrien ser 3 si aquesta nit el Sevilla guanya a la Real Societat. Aquest mes ja s'han fet els sortejos dels emparellaments del playoff d'ascens a primera i segona federació. Per pujar a primera hi ha el Reus, com a únic català, i ha quedat emparellat amb l'Ourense. L'anada es jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. En la fase d'ascens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova, i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec amb el partit de tornada a Catalunya. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega valora el rival.
4: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que está poniendo un juego más rápido, un 6-0 alternan defensa 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, le tenemos el recuerdo reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
2: En bàsquet, l'Espart Girona ja és a les semifinals del play-off pel títol. Va superar en la tornada dels quarts al Leganés per 89-63. El proper rival serà el València Bàsquet. Dijous l'anada a València i diumenge a les 7 de la tarda el desenllaç a Fontajau. I a la Lliga Endesa, el Baxi Manresa va aconseguir una victòria important contra el València Bàsquet per 104-102 i s'apropa a la salvació. Triomfs també de Barça i Bàsquet Girona. Derrota del Jaiopols Lleida i la Penya va haver de suspendre el seu partit per problemes al marcador.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que va ser molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els veïns d'Esplugues de Llobregat han condemnat l'assassinat d'una jove veïna del municipi en el darrer al carrer dissabte amb una concentració davant de l'Ajuntament aquesta tarda. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Eduard Sanz i del conseller de presidència Albert Dalmau, així com de la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, entre altres autoritats. Sanz ha indicat que la concentració tenia objectiu de mostrar el rebuig pel crim indesitjable, però ha volgut deixar clar que tampoc tolerarà missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. I un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures d'un pla de xoc aprovat per la Generalitat i dotat gairebé 22 milions d'euros addicionals. Aquest serà el segon pla de transport públic per carretera per adaptar-se a les noves necessitats de la població. Les millores de les línies i les seves freqüències volen enllaçar tots els territoris amb Barcelona i fer enllaços dins regions com el Vallès, on cal millorar connexions entre ciutats i la Universitat Autònoma. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Panec.
2: Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del el gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
1: I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. L'informe, presentat per la Cambra, qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar a 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar el 62% d'aquesta xifra durant els propers 5 anys. Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades a aquest sector. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha reduït un 33% les visites d'urgències a pacients crònics complexos amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva amb un programa que vol implementar l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord, amb l'objectiu de reduir les visites a urgències i preservar la qualitat de vida dels pacients. El programa reforça la coordinació. I Manresa és una de les ciutats més grans de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de reciclar un 27% dels residus, arriba al 71% de la recollida selectiva, atenció, en 3 anys.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per l'exministre de Transports espanyol José Luis Ábalos i de 9 i mig pel seu exassessor Coldo García. Els imputa delictes de pertinença a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències i malversació. Així ho ha dictaminat davant del Tribunal Suprem el fiscal Alejandro Luzón, que també ha dit que manté la pena del tercer acusat, Víctor de Aldama, en 7 anys. El PP tampoc ha modificat les penes de l'exministre i l'exassessor, però sí ha acordat rebaixar 2 graus la petició de presó per al Dama, després, diu, de col·laboració prestada amb la justícia durant el procediment. I només un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis Opinió. La xifra, que es dispara el 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat del 23 de març al 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa ha de respondre de manera conjunta davant les amenaces. Javi López és vicepresident del Parlament Europeu.
2: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Gairebé el 90% dels edificis de Catalunya amb certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, nivells baixos o moderats. I és que més enllà de l'obra nova en l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions. Per cert, que la companyia Endesa ha detectat al conjunt de Catalunya el 2025 més de 24.000 casos de frau. Es tracta de casos de manipulació d'instal·lacions elèctriques, més de 1.500 més que el 2024. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la companyia va detectar 72.700 casos de frau elèctric, 1.700 més que el 2024, la qual cosa representa una mitjana de 8 casos a l'hora o prop de 200 casos al dia. Són dades de la companyia que diuen que les indústries, els negocis i els grans consumidors i les plantacions de marihuana suposen el 52% del total de les manipulacions. Només, de fet, un 5% del frau correspon als petits subministraments.

Repassem els titulars del dia. Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà passarà a disposició judicial el presumpte agressor d'Esplugues. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que no es pot concloure que de cap de les maneres que l'assassinat de dissabte d'una jove en ple carrer estigui vinculat al jihadisme. Ha apuntat, per contra, que es podria tractar d'algun tipus de trastorn psiquiàtric. L'Ajuntament ha convocat aquesta tarda a la ciutadania un minut de silenci per rebutjar el crim i alhora ha volgut deixar clar que tampoc tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència al municipi. L'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, Rafa Navarro, ha demanat seriositat per abordar el futur de la línia de trens de Rodalies que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de dues comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Navarro demana que d'una banda es treballi a mitjà i llarg termini amb una comissió estratègica i de l'altra una comissió d'acció immediata per resoldre els problemes urgents de la R1.
2: Cal, demanem dues coses. Són dues comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comenci a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren. Per tant, això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
1: I un centenar de línies de busos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat gairebé amb 22 milions d'euros addicionals. Aquest serà el segon pla del transport públic per carretera per adaptar-se a les noves necessitats de la població. Les millores de línies i les seves freqüències volen enllaçar tots els territoris amb Barcelona i fer enllaços dins de les regions com el Vallès, on cal millorar les connexions entre ciutats, a la Universitat Autònoma i els enllaços amb els hospitals. I en marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per a joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. El terreny es troba al camí de la Fonda Sant Josep a tocar del Parc Pigueros. Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. L'edifici incorporarà hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com estenedor i safareig col·lectiu. I el Solsonès celebrarà la segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va haver protestes de ramaders. Enguany, la responsabilitat sanitària porta a controlar per la incidència de la dermatosi nodular. La 73a edició arriba al cap de setmana del 16 i el 17 de maig i triplicarà la presència, això sí, de cavalls, ampliant de 16 a 20 els corrals també d'ovelles.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dilluns 4 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Magrat és campió de la Lliga Catalana.

0: La policia local ha sancionat amb un total de 1.500 euros a dos nois de 15 anys després que fugissin d'un control policial circulant amb un patinet elèctric manipulat. Els fets van tenir lloc a l'avinguda Costa Brava, a l'altura de Can Palomera. Segons la policia, els adolescents van fer un gir a la confluència del camí del mig amb l'avinguda Costa Brava per evitar el control i van fugir en direcció a la carretera Nacional 2, desobeint les indicacions dels agents i realitzant maniobres perilloses. Finalment, van ser interceptats i traslladats a la comissaria, on també es va avisar a les seves famílies. El patinet havia estat modificat per assolir velocitats de fins a 86 km per hora, molt per sobre del límit legal de 25 km. A més, la normativa estableix que aquest tipus de vehicles només poden ser conduïts a partir dels 16 anys i per una sola persona. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Magrat es proclama campió de la Lliga Catalana després d'una temporada molt exitosa. Els magratencs es van assegurar del títol en la darrera jornada de la Lliga contra el Sant Celoni amb una victòria contundent per 4-1. Tanmateix, segons explica el capità de l'equip, David Trujillo, la Lliga no ha sigut gens fàcil, ja que tots els equips han presentat un nivell molt similar. Escoltem l'entrevista amb el capità de l'equip, David Trujillo. Bé, el Club Tenis Magrat i concretament l'equip masculí més 40 ha quedat campió a la Lliga Catalana i també l'equip ha quedat classificat als play-off de la Lliga. Parlem amb el capità de l'equip masculí més 40, David Trujillo. Bona tarda, David.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, sensacions d'aquesta victòria com a campions de Lliga i també classificats al play-off de la Lliga Catalana.
1: Bé, doncs, sensacions. Ha sigut una temporada... No ha sigut una lliga fàcil, perquè tots els equips de la nostra categoria, de la divisió, teníem, la veritat és que ha sigut... tots tenien un nivell molt similar, diguéssim, i bastant elevat, i no vull pecar de falsa modèstia, però hem de modèstia, però sí que és veritat que hem tingut... hem guanyat cada partit que hem guanyat, que han sigut la majoria, però els hem guanyat... Doncs, així de... amb no massa avantatge, diguéssim. Vull dir que no és que hagin sigut, hem quedat campions, però no ha sigut una victòria aplastant, perquè m'entenguis. O sigui que bé, molt satisfet, i ara esperant a veure si aquesta segona fase, doncs a veure si podem fer alguna cosa.
0: Val, per tant, no és un resultat que us esperéssiu, eh? És a dir, que us ha vingut una mica... A veure, amb les victòries, poc a poc, ho ha anat veient.
1: No m'he explicat bé. O sigui, nosaltres comencem cada temporada intentant guanyar i, de fet, tenim un molt bon equip, però sí que és cert que els altres, que la resta d'equips estan, vull dir que estaven... ha estat molt anivellada, penso.
0: Molt bé. Quan es va decidir que éreu campions de Lliga? M'imagino que a finals de la temporada o en l'últim partit es va decidir?
1: A l'últim partit.
0: Sí. Val, o sigui, l'últim partit no sabíeu si guanyaríeu o no.
1: Correcte, havíem de guanyar per ser campions. I vam guanyar.
0: Contra qui vau jugar?
1: Contra el Sant Celoni.
0: El Sant Celoni. I quan vau quedar de resultat?
1: 4-1. Vam guanyar 4 i en vam perdre 1.
0: Molt bé.
1: Si són 5 partits i se n'ha de guanyar mínim 3 per guanyar l'eliminatòria.
0: Perfecte. Fem una mica de balanç de la temporada. Quins aspectes de joc creus que a l'equip ha respost millor i, en canvi, quins creus que s'han de treballar o millorar més?
1: Mira, si et dic la veritat, el que sí que hem estat una mica penalitzats aquesta temporada és per les lesions. A l'equip som 8 jugadors i pràcticament en cap moment de la temporada hem estat els 8, entre cometes, sants, i sempre hi ha hagut 2 o 3 que han estat tocats físicament i això doncs, ha suposat un hàndicap per nosaltres, tot i menys mal que la resta de jugadors han donat la talla, no? però sí que és cert que és el que hauríem de treballar entre tots més, és cuidar-nos més físicament i fer... el tenis, jugar a tenis està bé, però possiblement ens falta una miqueta treballar el tema físic per no caure, per no tenir lesions.
0: Varia molt el joc, ara que em parles d'això, varia molt el joc en la categoria més 40? És a dir, s'ha d'anar més en compte en comparació amb altres categories?
1: Més en compte en què et refereixes?
0: El tema, per exemple, del tenir millor cura, perquè el rendiment potser no és el mateix, o és més intens, bueno, o noteu més diferent.
1: No és que el tenis sigui diferent, sinó que els cossos són diferents, i quan tens més de 40 anys, quan estàs competint a veterans, doncs, pobres o no, és més fàcil. Bueno, t'has de cuidar una mica més per no tenir lesions, i les lesions triguen més a recuperar-se, i però va, pel que fa a la manera de jugar a tennis, segurament no juguem tan ràpid com les categories més absolut o més joves, però no sé, trobo que hi ha bon nivell, diria, en general hi ha bon nivell.
0: Mm-hmm. Molt bé, des de quan, David, ets el capità de l'equip de Més 40?
1: Doncs mira, l'equip es va formar, em sembla que fa 10 anys, 10 o 11 anys, i jo sóc el capità, em sembla que els darrers 4 temporades, ah, no sé si 4 o 5 o 3, no ho sé, però sí, les 3 o 4 darreres temporades he sigut el capità.
0: Mm-hmm. O sigui, i com es viu l'experiència sent capità d'equip?
1: Doncs, bueno, jo estic content amb el que faig, ho faig perquè cap dels meus companys vol fer-ho, evidentment, i bueno, la meva feina bàsicament és organitzar els partits del cap de setmana. O sigui, quan ens toca jugar cap de setmana, doncs, m'he encarregat doncs, de parlar amb el capità de l'altre equip i intentar doncs, coordinar els horaris que jugarem, ser responsable perquè hi hagi que tinguem pistes preparades fins que juguem a casa, organitzar una mica els desplaçaments quan hem d'anar fora, bueno, més o menys, bàsicament és organització, no és que tingui cap altra més feina.
0: Ah, val, no ho dic perquè, a veure, no tothom ha sigut capità d'un equip, i menys d'un equip que hagi guanyat doncs la Lliga, no?, en aquest cas, però... Sí. En aquesta, un capità d'equip, doncs, se li pressuposa, no?, una certa responsabilitat, no?, a l'hora de liderar, no?, a l'hora de coordinar o treballar amb els seus companys. No sé si en aquest cas també s'aplica en el tennis.
1: Bueno, no sé. Bàsicament és organitzar, eh? Bàsicament la meva tasca és organitzativa i organitzativa dels enfrontaments que hem de jugar, bàsicament, i els desplaçaments. I faig una mica de figura el que programa i organitza, però no sóc cap, ni sóc el millor de l'equip tenísticament, ni tampoc, vull dir, simplement, doncs mira, m'ha tocat ser capità, ja està.
0: Molt bé. Com vas començar a jugar a tennis, David?
1: Jo vaig jugar quan era petit, des dels 11-12 fins als, no sé, 14-15, vaig deixar-ho, i vaig tornar quan els meus fills van voler començar a jugar a tennis, i ara deu fer uns, no sé, 12 o 13 anys, suposo. Mm-hmm. I molt bé, la veritat és que és un esport que gaudeixo molt i que viu per molts anys. Mm-hmm.
0: Vas començar competint a Malgrat, també, en el Club Tennis Malgrat?
1: Sí,
0: sempre, tota la vida.
1: Sempre he jugat amb el tenis, malgrat que
0: som... Molt bé. Ara que també, bueno, no, pensant una mica en la teva trajectòria, no?, i en el que ens expliques, doncs penso, no?, en tota aquella gent que potser té la teva edat o potser s'acosta als 40, no?, o inclús el supera, sí. I diu, ostres, no sé si m'animaria a fer un esport o no sé si encara estic a temps, no?, d'apuntar-me. Què els diries a totes aquestes persones que potser s'estan replantejant? Hi ha temps per apuntar-se a qualsevol esport en qualsevol moment de la vida? S'ha d'aprofitar? Es pot aprofitar aquestes oportunitats?
1: Home, jo penso que sí. Jo penso, a part de que l'esport és salut, de que qualsevol esport que es faci, i si a més tens l'oportunitat de competir, evidentment és una competició a nivell amateur, però ja és, ni més, qualsevol esport d'haver-hi lligues de veterans i tal, i és independent de l'edat que tinguis, ostres, jo animaria a tothom que ho fes, no només per salut, sinó també per qüestions, no sé, per Mm-hmm. És una activitat molt agradable, no sé. Jo trobo que no dic res, no dic res que no necessàpiga, penso.
0: Molt bé. Ara, després d'aquesta victòria, ara el proper pas, si no m'equivoco, són els play-offs de la Lliga Catalana, no? Sí. Quines són les previsions? Com serà aquests play-offs? Per qui no ho sàpiga, com es disputarà,
1: sí,
0: i quan?
1: La diferència és que aquesta primera fase que hem quedat primers a la Lliga era una Lliga, vull dir que havíem de jugar tots contra tots, i ara aquesta segona fase és com un quadre eliminatori. Llavors es posaran en un quadre i o sigui, només seguirem jugant si guanyem. en el moment que perdem alguna eliminatòria, doncs estarem eliminats, ja està.
0: Molt bé.
1: Llavors, suposo que per arribar a la final haurem de guanyar, jo calculo que 3 o 4 partits, o sigui, 3 o 4 enfrontaments, i ja veurem, depèn, és que no sé. Demà, sembla que demà surten les quadres oficials i ja veurem en quins toca i en quins temps han posat. I ja veurem.
0: Podem avançar, David, quan començareu a competir en aquests play-offs?
1: Sí, la setmana del 9-10, o sigui, la setmana vinent, comença.
0: Vale, perfecte. Doncs molt bé, David Trujillo, capità d'aquest equip masculí més 40, enhorabona per aquesta victòria, val? Per ser campions de Lliga, per cert, i des d'aquí us desitgem que en aquests play-off, que entenc que competireu amb els mateixos equips que la Lliga, no sé si s'afegeixen alguns més, David?
1: No, diguéssim, el quadre jugarem entre els millors de cada divisió.
0: Perfecte.
1: Que hagin quedat classificats a cada divisió.
0: Molt bé.
1: Sí, jugarem alguns diferents.
0: Bueno, pues en aquesta nova etapa, aquesta nova competició, doncs molt ànim, molta sort, i a veure si ens porteu un nou títol per Malgrat, que ens agradaria.
1: Doncs moltes gràcies per les felicitacions i bueno, esperem portar un altre títol.
0: Molt bé, David, que vagi bé. Adéu.
1: Vinga, merci, adéu.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. La part central del vitrall de l'església de Santa Maria s'ha retirat per ser traslladat a un taller de restauració. Els danys provocats, segons sembla, per les últimes ventades fortes posaven en risc la integritat de la peça, que presentava signes evidents de despreniment. L'alerta va saltar quan es va detectar una ombra anòmala al vitrall des de l'exterior, un detall que no es podia apreciar des de dins de l'edifici. El mossèn ha explicat que en observar la peça de prop i fer fotografies amb el telèfon mòbil es van adonar de la gravetat de la situació. I a Calella, un home de 50 anys va ser localitzat mort aquest diumenge al migdia surant a l'aigua a uns 50 metres de la platja de Calella, a la zona del Far. La víctima, que anava completament vestida, no portava documentació, encara no ha pogut ser identificada. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació a l'espera dels resultats de l'autòpsia. Tot apunta a una mort per ofegament.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
0: En temes nacionals, destaquem que els alumnes de 6è de primària d'una mostra de centres catalans fan aquests dies les proves d'avaluació general del sistema educatiu, unes noves proves que ha posat en marxa l'Estat en l'aplicació de la Llei d'Educació, la LOMLOE. Es tracta d'una avaluació creada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències clau al final de la primària i de l'ESO. Les proves són pluriennals, es faran l'enguany a 6è i el 2028 a quart d'ESO. I també destaquem que el 90% dels edificis de Catalunya amb el certificat energètic accedeixen als nivells desitjables d'emissions de CO2 i de consum d'una energia primària no renovable. Només un de cada 10 té una qualificació A, B o C, als nivells baixos o moderats. I és que, més enllà de l'obra nova en l'àmbit residencial, guanyar eficiència energètica vol dir rehabilitar, millorar l'aïllament o canviar les instal·lacions, entre altres intervencions. Un procés costós i difícil amb blocs d'habitatges sencers i més habitual en habitatges unifamiliars o en petits blocs, com és el cas d'un edifici de la Rambla Marquesa de Castellbell a Sant Feliu de Llobregat, on han reduït fins a un 70% d'emissions i consum energètic amb una recent rehabilitació energètica. Moment de repassar la situació meteorològica amb el nostre company Luis Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i, sobretot, amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. N'estem pendents a la xarxa.

Repassem els titulars del dia. Dos menors multats amb 1.500 euros per fugir de la policia amb un patinet manipulat. L'equip sènior masculí més 40 del Club Tenis Malgrat és campió de la Lliga Catalana.

0: y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.